0: Onda Cero Catalunya, Lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de Lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Que la memòria...
0: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més el que volem és poder tenir un moment per la reflexió, moments per fer-nos preguntes, també que ens en facin i a partir d'aquí doncs poder anar-nos analitzant, anar-nos coneixent i anar veient com nosaltres podem anar construint tot allò que volem pel nostre present, pel nostre futur immediat. I això ho fem sempre des del món del coaching amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una matinada més.
0: Sí, aquí sí. Estem, i que per molts anys així sigui. I avui el Jordi ens vol plantejar el tema que porta per nom Moments d'Eufòria.
1: Sí, bueno, aquí tenim que separar els moments d'eufòria controlada i els moments d'eufòria desmesurada.
0: Ah, vale? A veure, molt bé.
1: A veure, l'eufòria controlada són estats, a veure, intensos d'alegria, d'entusiasme o de plenitud enèrgica, que diferència de l'eufòria desmesurada. A veure, mira, l'eufòria controlada es manté dintre del límit de consciència i funcionalitat. Permet gaudir de l'emoció sense perdre l'enfocament i el control sobre les nostres emocions. M'entens? Mm-hmm. Sempre estem en un estat de consciència. Mm-hmm. Sempre. Mm-hmm. La persona sap que és eufòrica i pot gestionar les seves emocions. Enfocament. Sempre l'energia s'enfoca cap a un objectiu, vale? I sobretot, temporalitat. Són moments efèmics i durada limitada. M'entens?
0: Per tant, aquesta eufòria amb aquest... Sí. Té molt a veure amb el que dius de tenir l'enfocament clau, és a dir, aquí hi ha hagut un objectiu que s'ha assolit i que hi ha aquest enfocament, no?, important.
1: Sí, mira, ara et diré, si vols, exemples comuns d'eufòria controlada.
0: Perfecte,
1: vale?
0: Perfecte.
1: El moment eureka, que nosaltres diem, no? L'eufòria intel·lectual que succeeixen en comprendre un problema complex o trobar una solució brillant de sobte.
0: Val, és allò de... Eureka, ja està, ja ho tinc, no?
1: Ja
0: ho tinc.
1: Ja, és ara moment. És el moment. Ara una cosa que no es pot interessar a nosaltres, que som corredors.
0: Vinga. Vale?
1: L'eufòria del corredor, Ronel. Una sensació de calma i benestar profund després d'una carrera o exercici intens, on la fatiga es transforma en plaer, alliberant endorfines, endocaminoides, receptors caminoides. El cervell humà, o sigui, produeix això. A veure, jo seré molt senzill explicant-lo. Un paper essencial en el nostre sistema nerviós, actua sobre el sistema nerviós, i regula múltiples processos fisiològics, així inclòs l'ajust de la nostra resposta al dolor, gana, digestió, humor, inflexió i memòria. Quan acabem una cursa, tu ho saps perfectament, estem, lògicament, a vegades, doncs, estem carregats orgànicament, psicològicament, físicament cansats. Ulletes no tenim, potser, perquè ja fa molts anys que ho fem, no? Però tenim un agotament brutal.
0: Sí.
1: I això, però aquesta alegria de l'èxit, d'haver acabat la cursa i si hem pujat al calaix, no ens oblidem de tot això.
0: És, deu ser una barreja, no? El cervell deu fer una barreja de dir, escolta, bravo perquè m'has donat energia, bravo perquè mantens el motor i tot el cos, anem a dir, en marxa, però també bravo perquè ja has parat i ja podem descansar i podem començar a recuperar-nos, no? Deu ser una amalgama de sensacions, de neurotransmissors dient...
1: Sí.
0: Gran feina la feta, però també ens va bé perquè podem començar a relaxar musculatures, etc.
1: Sí.
0: No? Trobem un final, és a dir, aquí hi ha molts factors, oi que sí?
1: Sí, aquí tenen dos extrems.

0: corredor o la corredora que acaba una cursa i es tira a terra,
1: sí.
0: Una lluita ben brutal,
1: sí.
0: I aquest corredor o corredora, que això seria el que és més, per nosaltres és més important, és que encara no pari. Mm-hmm. És a dir, que faci algun exercici d'estirament, sobretot, i todavía continua una mica corrent o fer una mica de marxa, no? Mm-hmm. Que sigui mig quilòmetre, un quilòmetre més. Per què? Perquè el cos i la ment se vagi una mica equilibrant.
1: Sí, és a dir, que vagi, que gradualment, no? es vagi tornant a l'estat inicial. I això, clar, és que no és pensat, Jordi, això és, això és donat, eh? Això, això és el nostre organisme que ens mana durant un temps, no? Vull dir, no és allò que pensis, ah, mira, vaig a fer una estona més. No, no, és que estàs així, o sigui, estàs que el cos diu para, o el cos encara diu, mira, necessito que va anar baixant gradualment, no? És molt interessant, això.
0: Sí, la parada, hi ha gent que para per l'hora sobtada, i després tu has vist que moltes cares, a tu te passa, a mi m'ha passat algunes vegades també, que arribes a l'èxit i en vez de parar-te dius, vas saludant al públic, tires una mica enrere, eh?
1: Total.
0: I aquí fas, sobretot, no pares de cop i a sobre, humanament i empàticament, et transcedeixes als teus amics, als
1: sí,
0: teus companys...
1: Necessites... És com que substitueixes, no?, la aquesta eufòria que dèiem, no?, de les sensacions de la competició, la transformes a l'eufòria del contacte humà, no?, de comentar doncs les sensacions o l'alegria o el posar en comú, no?, és com una forma de donar i rebre energia positiva, no?, podríem dir.
0: Sí, perquè jo et dic una cosa, no, a tu t'ha passat, a mi m'ha passat durant la soledat del corredor, no?
1: Sí.
0: Perquè en un moment estem en una competició, tenim dos rellotges que nosaltres tenim, el rellotge de competir entre la nostra pròpia marca anterior,
1: sí,
0: i sobretot en els rivals, els companys, els rivals, m'entens? I tot això ens crea una tensió i un esforç psicològic brutal i físic, doncs és el que tu dius, regular una mica això, aquestes endorfines que tenim, que nosaltres diem, molta gent diu que és com l'efecte del cannabis. Dic, home, no, és diferent, correcte? Mm-hmm. És diferent, perquè el cannabis lògicament actua contra el dolor, per exemple, no?
1: Mm-hmm.
0: I dona pues, aquest ple. El que passa és que aquí hem de tindre molt en compte a no entrar en l'eufòria intensa, correcte? Mm-hmm. L'eufòria intensa què vol dir? Pues una excitació mental brutal, que això... també tenim menor necessitat de dormir, perquè estem... tan agotats que no podem dormir.
1: Clar. Això passa molt, eh? Segur que tenim molts oients que ara fins i tot estan en aquesta situació pensant, això m'interessa. Sí. Que és després, molt el que em passa.
0: Jo, i després pot ser un trastorn, mira, l'eufòria descontrolada pot arribar a ser efectiu de maníac, d'un estat maníac, saps? Mm-hmm. És que jo te dic una cosa, per això sempre recomanem, jo sempre recomano a les persones, quan abans d'anar a dormir, que hagin fet els deures. I sobretot també els que som deportistes també ho tenim, professionals, perquè aquestes coses pendentes després les portem al subconscient i inconscient i això és dolentíssim, m'entens com dir-te? És molt important poder fer els deures i desconnectar. Després també, si vols, dintre d'aquest estat d'eufòria controlada tenim l'enamorament inicial.
1: Uh-huh.
0: Sentir una immensa felicitat i energia al conèixer algú, alguna persona, altra persona, aquesta capacitat de poder compartir aquella persona.
1: Uh-huh. Aquelles ganes d'estar, no? Com si diguéssim.
0: Sí, més que novetat és trobar, jo no dic mai la mitja taronja, sinó trobar persones de relacions afins, correcte? Uh-huh.
1: Totalment.
0: I després els èxits professors i acadèmics també. L'eufòria de tancar un projecte difícil, poder assolir vosaltres els periodistes una bona notícia, i sobretot canalitzar una solució constructiva. I després tenim també el flux de la feina. Quan tu aconsegueixes un resultat que no havies esperat, correcte o no, i el teu equip, i moments de creativitat artística. És que jo et dic una cosa, l'eufòria sempre ve donat per algo que tu donis alegria i il·lusió, correcte o no, i puguis assolir aquest objectiu, m'entens o no?
1: Molt important perquè això al final és el que anhelem, no? I vulguis o no, també aquestes experiències prèvies d'eufòria també ens ajuden a focalitzar i a iniciar els següents projectes, no? Pensar, ostres, no? Fins i tot quan arriben les dificultats del camí o els moments, doncs això, en què poden sortir imprevistos, pensar, bueno, no, però vinga, va, perquè recordes que bé que estaves quan això... Doncs va, vull... una mica

0: tornar a tenir aquestes sensacions, no?
1: Sí, mira, moltes vegades em pregunten, molta gent em pregunten, i mira, et vull incorporar aquest sí. tema, si te sembla bé, la diferència entre la felicitat i l'eufòria.
0: Que bo, que bo.
1: Mira, mentre la felicitat és una emoció plaent i equilibrada, uh-huh. l'eufòria pot implicar una pèrdua de control i sovint de desproporcionada.
0: És a dir, és curta en el temps i sort d'això, no?
1: No, perquè mira, perquè en un moment donat, si aquesta eufòria és descontrolada, pot ser un estat maniàtic, un estat maniàtic, un trastorn bipolar, mm-hmm. perquè et veus... Mira, el que passa és que l'eufòria controlada té una cosa que tenim que treballar, que és l'autoestima. Mm-hmm. Però l'autoestima també controlada, perquè moltes vegades... Mira, jo sempre, a nivell deportiu, i igual que a nivell professional, ara parlem una mica també a nivell deportiu, tu has aconseguit una marca. Aquesta marca... Tu la tens que mantindre, però no buscar millorar aquesta marca. Millorar aquesta marca és mantindre-la, mm. per després estar en el camí de millorar la marca, m'entens? Mm-hmm. Però molts esportistes li passen. O sigui,
0: però si no, perquè aquesta eufòria et pot portar doncs, a buscar reptes, el que diem, inassolibles, i això al final el que et pot generar ja són les frustracions, els bloquejos, bueno. els nervis, etc. És a dir que se l'ha de vigilar molt, no? Se l'ha de tenir molt controlada, no?
1: Sí, mira, jo t'ho dic una cosa, això passa també a nivell d'oportú, tu ho sapigues. A mesura que vas fent-te més gran, d'alguna manera, a mi la ment és molt eufòrica, sí. però l'organisme no està preparat per fer aquella marca allà.
0: Totalment.
1: M'entens?
0: Totalment. I aquí és el que, aquí és on s'ha de posar una mica de seny, sí. també, no? Per tenir-la controlada lo just, perquè, com dèiem això, l'eufòria és com aquell moment d'espuma del cava, no?, quan surt. Sí, clar, sí. és el més espectacular, és quan la gent brinda i tot això, però després la beguda és quan és ja més reposat, no? Doncs això és també una mica el saber viure i saber gaudir i saber canalitzar aquest moment d'eufòria per després tornar a la serenor, a la calma i al dia a dia, no? Hauria de ser així, Jordi?
1: Exactament. Mira, a nivell professional també, o a nivell esportiu també, perquè hi ha un mix aquí molt important. Mira, tu moltes vegades aconsegueixes un èxit, un repte, la venda i li vens a un comprador, no sé què. Sí. O jo me recordo quan feia coaching deportiu fa anys, als saltadors, no? Escolta, i saltat 5-15, diu, escolta, i ha sigut per casualitat, no, ha sigut perquè ho has treballat, igual tu professionalment, has aconseguit una venda, has aconseguit qualsevol cosa, vol dir que ha hagut un treball anterior.
0: Totalment.
1: M'entens?
0: O sigui, ara et pot semblar que ha sigut, mira, doncs, va ser de casualitat, no, la resolució final, però això és un procés de molt de temps.
1: No, és un procés, jo et dic una cosa, moltes vegades, jo sempre els dic als cotxers, als clients, als pacients, jo sempre els dic, a vegades sembla que no avancis, però tira endavant, si tu tires endavant, tot això que has fet durant mig any, un any, dos, tres anys, després tens un resultat, tranquil, saps? No, és que necessito el resultat immediat, no, el resultat immediat no, perquè és un estat eufòric, que a mi aconsegueix això, però després estàs patint, tens una lesió, o en un moment no tens un desgast psicològic, igual que a nivell laboral, saps? Perquè saps el que passa? Que a la vida n'hi ha que ser competitiu, no n'hi ha que ser destructiu en tu mateixa.
0: Exactament. I és la manera de tenir l'autoexigència adequada, eh? Ni molta ni poca, com diuen allò de todo en su justa medida. Però és molt bo poder conèixer aspectes de l'eufòria que avui ens ha explicat en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera, que sempre ens dona moments d'eufòria, però també moments de serenor i d'aprenentatge. Gràcies, Jordi, fins la propera setmana.
1: Que vagi molt bé, David.

una vida i una cançó. Lena Horne va néixer el 30 de juny del 1917 a Brooklyn, a Nova York, en un barri anomenat Bedford-Stuyvesant, que avui dia és conegut per la seva energia i història. Era una nena amb una barreja racial interessant. Els seus avis i pares tenien arrels afroamericanes, europees i fins i tot natives americanes, una combinació que ja feia entreveure que la Lena no seria algú convencional. Els seus pares, Edwin Teddy Horne i Edna Scott

0: formaven part d'una classe mitjana alta negra, cosa gens habitual en aquella època de segregació i de prejudicis. El seu pare era un tipus amb caràcter, un jugador professional i propietari d'un hotel i restaurant, mentre que la mare era actriu i somiava amb els escenaris, encara que no sempre aconseguia l'èxit que buscava. Però la vida familiar de la Lina no va ser precisament un conte de fades. Quan tenia només 3 anys, els seus pares es van separar i el Teddy va posar rumba a Pittsburgh, deixant l'Edna i la petita Lina a Brooklyn.
1: I'm so in love, and though it gives me joy intense, I can't decipher if I'm a lifer or if it's just a first offense. I'm so in love, I've no sense of values left at all.
0: A partir d'aquí, la infantesa de la Lina va ser una mena de road movie involuntària. La seva mare, obsessionada amb la carrera artística, arrossegava la nena de ciutat en ciutat, sobretot pel sud dels Estats Units, buscant feina en companyies teatrals negres. Això volia dir que la Lina no tenia una llar fixa. Avui dormia amb uns amics de la família, demà amb uns parents llunyans i demà passat amb qui fos que els acollís. Una anècdota que ella mateixa explicava al seu llibre Lina és com dues dones de Macon, a Geòrgia, li van ensenyar a cuinar plats típics del sud i li explicaven històries de la Bíblia mentre la mare estava ocupada. Aquella vida nòmada no era fàcil, però segur que va plantar la llavor d'aquella força i carisma que després la faria brillar. Quan tenia uns 6 anys, la Lina es va establir una temporada a Fort Valley, a Geòrgia, amb el seu oncle Frank, un professor i degà d'estudiants que més tard treballaria per al govern en assumptes racials. Però aquesta estabilitat no va durar gaire, perquè la mare aviat la va tornar a endur de gira. Finalment, cap al 1931, quan la Lina ja tenia 14 anys, va tornar a Brooklyn. I aquí és on els seus avis paterns, Cora Calhoun i Edwin Horn, van agafar les regnes. Eren gent culta i compromesa. La seva àvia Cora era una activista que la portava a reunions de la NAACP, l'Associació Nacional per l'Avenç dels Drets de les Persones de Color, i altres grups de drets civils. Imagineu una nena petita asseguda entre adults seriosos, escoltant discursos sobre igualtat i justícia. Segur que allò va marcar el seu caràcter.

L'Helena no era d'aquelles que es conformaven amb una vida tranquil·la. Els seus avis i la família volien que estudiés, que aprofités aquella posició privilegiada dins de la comunitat negra de Nova York, però ella tenia altres plans. Als 16 anys va deixar l'escola, una decisió que segurament va fer tremolar els seus avis, i es va posar a treballar. I no en qualsevol lloc, sinó al mític Cotton Club de Harlem, un local on només actuaven artistes negres, però el públic era exclusivament blanc. Allà, entre el fum de cigarretes, música vibrant, l'Helena va començar com a ballarina al cor, amb prou feines una adolescent envoltada d'adults. Era un món dur, ple de contrastos, però també un lloc on va conèixer genis com Billie Holiday, com Cab Calloway o Duke Ellington, noms que aviat es convertirien en llegendes. Aquest va ser el punt de partida dels seus primers passos en el món de la música. El Cotton Club no era només un escenari, era una escola viva. L'Helena hi va estar uns 2 anys aprenent a moure's, a captivar el públic i, sobretot, a sobreviure en un ambient on el talent negre era aplaudit però sovint maltractat. El 1934, amb 17 anys, ja va fer un petit paper en un musical de Broadway anomenat Dance with Your Gods, una producció totalment negra que, tot i ser modesta, li va obrir portes. Però el gran salt va arribar l'any següent, quan va deixar el Cotton Club per convertir-se en la veu principal de l'orquestra The Noble Sizzle, una banda sofisticada que tocava als hotels i clubs més elegants. Aquí ja no era només una cara bonica al cor, era la protagonista i fins i tot va adoptar el nom artístic de Helen Horn, perquè en Sizzle pensava que sonava més glamurós.

El 1937 la vida personal li va donar un gir. Als 20 anys es va casar amb Louis Jones, un amic del seu pare, i aviat va tenir dos fills, la Gail i l'Edwin, conegut com a Teddy. Però el matrimoni no va ser un camí de roses. La Lina estava més enfocada en la seva carrera que en fer de mestressa de casa. I el 1940 ja s'havien separat. El divorci oficial arribaria el 44. Amb dos nens petits va decidir tirar endavant sola i es va llançar de ple al món de l'espectacle. Va fer un petit paper en una pel·lícula negra anomenada The Duke Stops el 1938 i l'any següent va tornar a Broadway amb el musical Blackbirds of 1939, que malauradament només va durar 8 funcions. Però això no la va aturar. El 1940 es va unir a l'orquestra de Charlie Barnes, una banda de swing majoritàriament blanca, cosa revolucionària per una dona negra en aquella època. Tot i que l'experiència va ser intensa, havia de dormir a l'autobús perquè molts hotels no l'acceptaven, va ser un trampolí que la va portar a nous horitzons. Aquí comença l'evolució de la Lina Horne cap a una estrella de primera magnitud. El 1941, després de deixar la banda de Barnes per les seves humiliacions racials, va tornar a Nova York i va començar a actuar al Café Society, un club diferent, integrat racialment i freqüentat per intel·lectuals i activistes. Allà no només va cantar, sinó que va descobrir la història i la cultura afroamericana, una cosa que li va obrir els ulls i li va donar una nova perspectiva. El 1942, Hollywood la va cridar. Va signar un contracte de 7 anys amb la Metro-Goldwyn-Mayer, convertint-se en la primera artista negra amb un acord de llarga durada amb un gran estudi. Però no tot era tan bonic com semblava. Les seves escenes sovint eren aïllades, fàcils de tallar per al públic del sud segregat, i mai no li donaven papers principals per la seva raça. Tot i això, pel·lícules com Kevin in the Sky o Stormy Weather, amb dues del 1943, la van catapultar per a la fama.

got my man. La seva discografia també va començar a agafar forma. El 1957 va publicar Lena Horne at the Waldorf Astoria, un àlbum en directe que es va convertir en el més venut d'una artista femenina a la història de RCA Victor. La seva vida personal, però, no estava exempta de drama. El 1947 es va casar en secret a París amb Lenny Hayton, un músic blanc, perquè als Estats Units els matrimonis interracials eren il·legals en molts llocs. Van viure anys rebent amenaces, però la Lena no es va rendir. Als anys 50 la van incloure a la llista negra per les seves idees progressistes i la seva amistat amb Paul Robeson, cosa que li va tancar portes a la tele i al cinema. Tot i això, va continuar cantant en clubs i gravant discos que avui dia són clàssics. La seva carrera va tenir alts i baixos. Als anys 60 la van veure implicada en el moviment pels drets civils. Va participar en la marxa sobre Washington el 1963. Però els 70 van ser durs. Amb la mort del seu pare, el seu fill Teddy i en Lenny, el seu marit, en només un any. El 1981, als 64 anys, va renéixer amb Lena Horne, The Lady and Her Music, un espectacle a Broadway que va arrasar i li va donar premis com un Tony especial. Va seguir actuant fins als anys 90, quan es va retirar discretament. La Lena va morir el 9 de maig del 2010 a Nova York als 92 anys, deixant un llegat que va més enllà de la música, una dona lluitadora contra els prejudicis i que va obrir camins amb classe i determinació.

0: such a charming...
1: I una cançó. La pel·lícula Stormy Weather és un musical que agafa com a inspiració d'una manera força lliure la vida del gran ballarí Bill Bojangles Robinson, que aquí fa de Bill Williamson. La història ens porta

A un ballarí que torna a casa el 1918, després de la guerra, amb ganes de fer-se un nom als escenaris. I qui és la seva parella en aquesta aventura fictícia? Doncs una cantant anomenada

La va escriure Harold Arlen el 1933 amb lletres de Ted Keller i la primera a cantar-la va ser Ethel Waters al Cotton Club de Harlem, un lloc que ja sabem que la Lina coneixia bé. La Lina en va fer una versió el 1941 per a RCA Victor, però el 1943 la va tornar a gravar per a la banda sonora de la pel·lícula. I és aquesta la que tothom recorda. La cançó parla de desamor i de pena, d'una dona que troba a faltar el seu home i que veu el mal temps com un reflex del seu cor trencat. Les línies, no sé per què no hi ha sol al cel, mal temps. Des que el meu home i jo no estem junts, no para de ploure. Ho deixen ben clar. És una d'aquelles melodies que enganxen les cantants de Torque i les drag queens perquè té aquesta barreja de drama i elegància que convida a posar-hi tot el sentiment. Al llarg dels anys, artistes com Judy Garland o Billie Holiday n'han fet versions memorables, però la de Lina té un encant especial.

Hola, sóc la Cristina Monge, coach personal, professional i d'equips, i avui us parlaré de la confiança. La confiança és una emoció que deriva de l'amor i té un paper fonamental en molts aspectes de la nostra vida, sobretot a l'hora de crear relacions personals i professionals. Aquesta emoció crucial en la nostra vida viatja en dues direccions. La primera és la confiança que tinc cap a mi, l'anomenada autoconfiança, i aquesta té un paper molt important a l'hora d'aconseguir objectius a la vida. I també és rellevant per construir una bona autoestima. Seria allò de quan capaç em sento de fer alguna cosa, com per exemple parlar en públic o expressar els meus sentiments a una persona. Si no confio en mi, em sento confús, no tinc clar cap on vaig i em sento sense energia. La segona direcció seria la confiança que genero cap als altres, quan confien en mi. Imprescindible a l'hora de crear relacions sòlides, dur a terme la meva feina, com per exemple liderar equips, generar ventes, obtenir clients, o en fets tan simples com demanar-li al veí que em deixi un paquet de sal, per exemple. Ara bé, sabem que la confiança genera molts beneficis, però es pot trencar la confiança? Doncs sí. Va estudiar Stephen Covey que la confiança és com una taula que s'aguanta per quatre potes. Si alguna d'aquestes quatre potes falla, la confiança es trenca i això provoca danys en les nostres relacions personals i professionals. Quines són aquestes quatre potes? Doncs la primera és la integritat, és a dir, penso que la persona que tinc davant és coherent amb el que pensa, diu i fa. La segona pota de la taula és la intenció. Vol dir que sento que l'altra persona procura bé, per al seu bé i també per al bé dels altres. La tercera és la capacitat. Penso que l'altre és capaç de fer allò que diu que sap fer. I la quarta és la obtenció de resultats, és a dir, veig que l'altra persona aconsegueix coses i aconsegueix objectius, no queda a l'aire. La pregunta que us fareu és, aquesta confiança es pot recuperar? Doncs bé, està estudiat que la confiança es construeix molt lentament, però es destrueix en un segon. Podem tardar anys en confiar en una marca o en una persona, però si un dia ens enganyen o no compleixen amb una promesa, perdem la confiança de cop. La bona notícia és que la confiança sí, efectivament, es pot recuperar. Amb treball i temps, la confiança es regenera.

0: tant la nostra cap a nosaltres mateixos com la que generem en els altres. Què puc fer perquè els altres confiïn més en mi? Doncs podem, per exemple, comprometre'ns menys. A vegades ens costa dir que no perquè tenim por doncs, que ens estimin menys o que no ens vulguin, però provoquem tot el contrari. És pitjor comprometre'ns massa i no poder complir. La segona cosa que podem fer és comprometre'ns de veritat. Quan ens comprometem a fer alguna cosa, estem fent una promesa. Quan apareguin els autosabotatges típics, la mandra, un pla millor, ens convé recordar per què ens vam comprometre i, sobretot, les conseqüències de no complir la nostra promesa. Una altra cosa que podem fer també, perquè confiïn més en nosaltres, doncs fer el que diem que farem, ser determinats. I, per acabar, doncs, revisa si el que penses, el que dius, el que sents i el que fas està en coherència. En el cas contrari, això farà que et generarà malestar a tu i també transmetràs desconfiança en el teu entorn. I per acabar, us deixo una curiositat sobre la confiança. I és que no podem confiar a mitges. O confiem o no confiem. Si, per exemple, confiem en el 70%, doncs ja no estem confiant. L'altra cara de la moneda de la confiança és el control. Pregunta't. Estàs confiant o estàs controlant? I pregunta't també què passarà si en comptes de controlar comences a confiar. Si vols que t'acompanyi des del coaching a transformar les teves relacions, a aconseguir millors resultats, en definitiva, a transformar la teva vida, posa't en contacte amb mi a través de www.cristinamongecoach.com. Fins aviat!
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Va, que tenim ganes de teatre, que ja sabeu que ens agrada molt tot això de poder gaudir d'espectacles en els que durant una estona aconseguim, bueno, no sempre s'aconsegueix, però quasi sempre, que la gent deixi el mòbil, que estigui pendent de l'espectacle, que posi atenció i que li entri la cultura per tots los poros de la piel, que diu el clàssic, i això ens ho porta totes les setmanes l'Ariadna Giné! Clar que sí, home! Vamos! Com estàs?
1: molt bé, estic molt bé, molt contenta i, com sempre, doncs, la mar de feliç per portar-vos sempre els protagonistes i les protagonistes que us porto aquí al programa.
0: I tant, escolta, qualitat màxima, és que ens tens molt mal acostumats, eh? Ja t'ho dic
1: això
0: jo ara.
1: Això és veritat, però a mi m'agrada,
0: Molt bé.
1: Doncs escolta, mira, avui us porto una nova convidada i és d'aquelles que la seva presència quan apareixen en escena fan que tot sigui una miqueta més de veritat, saps? Mm-hmm. D'aquella gent que quan apareix et quedes com atrapat o atrapada.
0: Totalment.
1: Doncs és ella, perfil d'ella. L'hem vist, per exemple, en sèries com Benvinguts a la Família o Valèria o La Casa Nostra o potser també l'heu vist en pel·lícules com Loco por ella o Gente que viene y va. Però és que no acaba aquí, perquè el seu talent no s'atura. I és que també l'hem pogut escoltar cantant, formava part del grup de Mamsels, que durant molt de temps a Catalunya sonaven moltíssim. I és que, com pots veure, és una artista molt completa, mm-hmm. és inquieta, capaç de moure's entre registres amb una naturalitat envejable. I ara mateix la podem veure damunt de l'escenari del Teatre Tívoli, protagonitzant una història intensa, delicada i profundament humana, com és la història que ens explica el musical Ànima. Amb tot això, amb totes aquestes pistes que us he donat, segurament tu, David, i els nostres oients, heu fet això com... Tu te'n recordes del Quién es Quién, que anaves tirant les fitxes?
0: Només tinc una fitxa, ja.
1: Tens una fitxa.
0: Només me'n queda una.
1: No és Sam ni Pol.
0: Exactament. Però prefereixo que ho diguis tu amb aquesta veu que li donarem.
1: Avui ens visita l'actriu Paula Amàlia. Paula, benvinguda.
2: Hola, com esteu?
0: Sí, senyor!
2: Moltes gràcies per aquestes paraules, o sigui, realment, en quina entrada, no sé, que et rebin així com meravellós, no?
0: No, clar, és que ara ens sap greu, i fins aquí l'entrevista, perquè clar, no podrà ja...
2: Jo ja no puc superar això, clar.
0: Tu imagina't, tu, no, escolta, dic, mira, comencem bé, que després no, però l'Ariadna m'estava dient que li va encantar l'obra.
2: Ai, que bé.
0: Sí,
2: m'agrada que bé, m'alegro.
0: Explica'ns, Ariadna, com ha anat
1: això. M'agrada moltíssim. Perquè per la meva desgràcia me la vaig perdre la primera tongada que es va fer, perquè ara en parlarem, perquè comencem pel principi. Vinga. Paula, com estàs vivint aquesta nova etapa d'Ànima, que ara està en el Teatre Tívoli, com deia, però després de l'èxit aclaparador i que jo em vaig perdre de la temporada passada al TNC? Com ho estàs vivint tot això?
2: Jo estic molt feliç, molt agraïda a tothom que ho ha fet possible, a la vida, per haver-nos fet aquest regal, la veritat. Alhora també, evidentment, hem fet molta feina, vull dir que ha sigut tot molt, molt intens, però que després de tota la feina, no?, de tota l'energia posada, la rebuda de la gent, quan surts al teatre, la gent et diu coses precioses és molt guai, estem molt contents i molt feliços i tant de bo vingui molta gent al teatre perquè creiem molt en el nostre projecte, però realment la gent surt molt, molt contenta.
0: Que bé. I que important, imagino, no? Quan fas una, com dius, no? Una primera tongada de l'espectacle, el pensar que jo segueix viu, no? I que tot el temps que has invertit en el personatge, en la història,
2: exacte,
0: en tot, segueix...
2: Sí, no? I la producció en si, al final aixecar és un musical de gran format, per qui no sàpiga, al final són 10 músics en escena, som 16 actors, hi ha una escenografia grossa, hi ha un giratori, vull dir que al final, tant a nivell artístic com tècnic, Ànima té moltes capes i és molta feina, o sigui, els assajos són brutals, però perquè jo crec que és el més cansat que he fet mai, en el millor dels sentits, perquè és una mica un tour de force i passen moltes coses, i crec que és molt espectacular, però clar, fas tota aquesta feina, no?, i amb el Nacional ens va passar que va anar superbé, però van ser 4 setmanes i després no sabíem si jo tindria més vida o no. Clar, i és tan intens que penses, ostres, no

0: ser, ha de seguir d'alguna manera, no? Perquè tanta feina i que només exaurim entrades, tal, i que penses, ja està? I per sort, tant l'Oriol com el Víctor, que són els uns dels creadors d'Ànima, que han format la companyia Vero Vero, junt amb el Terrat, junt amb Balanyà, Mariana en Viu, Pitó, el Terrat, entre tots van sumar moltes forces perquè puguem ser ara al Tívoli i estem superagraïts i molt contents, la veritat.
1: Quina meravella.
2: Sí, sí, sí. És que a part és el que deia la Paula, no? És un musical nascut aquí a Catalunya, però que captura a la perfecció l'esperit de Broadway. O sigui, quan veus tot dels actors i les actrius i que canten i ballen i l'escenari que es mou i els músics en directe, és que et quedes? Bueno, jo vaig sortir,
0: bueno,
2: Paula.
0: Bueno, clar, també, jo vinc del teatre de text, però al final, clar, aquí tot l'equip, vull dir, tant el Víctor com l'Oriol, com la Diana Roig, com tota la resta del cast, al final és gent que ha fet tots els musicals d'aguts i per haver, vull dir que... I tots són bastant malalts, no? En el millor del sentit dels musicals, vull dir que d'aquí al final havia de sortir algú, sí, bastant amb cara i ulls, vull dir que estem molt contents, sí.
1: Que bo.
2: Sí, sí. Bueno, tu vens al teatre de text, però tu vas, si no recordo malament, vas estudiar també teatre musical, oi?
0: Jo vaig estudiar, sí, el que passa que la vida m'ha portat més a fer... Sí, jo vaig estudiar a l'Escola Eòlia primer teatre musical, però després ja quan vaig passar a l'Institut del Teatre, no sé per què, vaig dir, doncs mira, faré més text.
3: Deus pensar, després... com que ja ho domino, vas dir, doncs mira, faré...
0: No, ojalà, no ho vaig dir. Però sí, aleshores, és veritat que les obres de teatre on jo cantava, o sigui, el que he anat fent, que són de text, pròpiament, sí que és veritat que sempre acabo cantant alguna cançoneta, jo què sé, o bé, la importància de ser franc, no, amb el David Selves, que no era un musical, era una obra de teatre amb cançons, però bueno, però clar, el nivell d'exigència és que, per mi, quan jo vaig començar a fer Animals, els primers assajos, clar, jo vaig flipar, però perquè realment a nivell d'actor de teatre, o sigui, ser actor de teatre musical és que són atletes,
3: sí,
0: és que és així.
3: Sí.
0: Vull dir, a nivell físic, a nivell vocal, el que fan, l'exigència és molt més alta i el compromís al final amb la feina també és molt més alt. Vull dir, tu has de pensar dues vegades, si l'endemà tens dues funcions, doncs potser no te'n vas a fer una birra quan acabes, perquè t'has de cuidar la veu, perquè no n'hi ha prou amb que soni prou, sinó que ha de sonar molt bé. Vull dir, no pot ser qualsevol
3: cosa. Més,
0: clar,
3: m'imagino que el punt de coordinació, no? com una coreografia, no? Que en el teatre de text, doncs mira, més o menys, clar, tot va seguit, però sempre et pots agafar un segon més de pausa, o dos en determinat moment, no? Però aquí és que ha d'anar-te quadrat, perquè si tu no vas on, tu no estàs on has d'estar...
0: Bueno, inclús no només a nivell de coreografia, que per mi ha estat una un entendre superbonic. Clar, jo no haver-ne fet un així com gros mai, de fet és el primer musical que faig com a tal. Per mi ha hagut una cosa preciosa d'anar veient a mesura que anaven fent els assajos, que no sé, o sigui, a mi em sembla com bonic, que és que no només has d'anar, o sigui, tot ha d'anar quadrat amb la música, però no només la coreografia, sinó les emocions també van sobre la música, clar, perquè jo amb text puc prendre'm, si un dia de sobte m'emociono més o m'emociono menys, puc canviar les pauses. Vull dir, una frase, jo sóc molt de que el teatre estigui viu.
3: Sí.
0: Llavors, no sempre fas unes pauses, no sempre donen les pauses, no sempre donen el mateix. No sempre donen els mateixos segons. En canvi, si estàs fent un musical i vas sobre música, un underscore que es diu que és que tu estàs parlant o estàs cantant, bueno, cantant evidentment, però que tu estàs parlant,
3: sí, sí.
0: Si hi ha una música sota, tu has d'anar amb la música.
3: Ah.
0: I la pausa ha de durar allò, perquè si no entres tard, a nivell emocional, has de fer la feina en aquell temps. No et pots prendre més temps de vegades perquè no hi és, perquè tot té uns compassos, no? I realment és una feina superinteressant, em sembla molt guai.
3: Que meravellós. I això, Ariadna, ho has pogut gaudir,
2: sí, eh? Sí, perquè és que a part és el que diu la Paula, diu, són atletes i bueno, és que des de l'EU, perquè a més és un espectacle de 3 hores, sí que hi ha un descans de 15 minuts, una cosa així, però
0: sí.
2: Són 3 hores que pel espectador passen volant. O sigui, no és gens llarg ni res, passen volant, però jo m'imagino que allà sobre l'escenari, a més, que normalment, bueno, jo vaig anar cap de setmana, que fan dos sessions.
0: Sí.
2: Feu doblete el dissabte i el diumenge, no?
0: Sí.
2: Si no m'equivoco, feu... Jo vaig anar
0: el
2: de les 12 del migdia, després
0: sí,
2: hi ha una a les 5,
0: diumenge,
2: però és que
0: clar,
2: el dissabte... Sí, jo vaig anar el diumenge. El dissabte és 4:30 i 8:30, vull dir...
0: Exacte, fem dues per la tarda, sí.
2: És una bogeria, i 3 hores allà dalt, ojo, cuidao.
0: Bueno, clar, els caps de setmana són 6, no? Però, bueno, he de dir que la segona funció és guai, perquè com que ja has escalfat, o sigui, la primera sí que penses, uf, ara tot això ho he de tornar a fer, eh? Però la segona, com que ja has quedat com de perdidos al río, saps?
3: Sí.
0: És igual. I estàs suelto, i a mi les segones funcions m'agraden les dels dobletes, perquè
3: que
0: tot
3: bo.
0: Està com més suelto, està guai, és guai.
3: Quina meravella. I suposo que també és aquest,

0: de que tu mateix et vas sentint que va sortint bé, no? I que vas creixent, una mica davant de tot això.
1: Bueno, al final és una funció que és molt gustosa de fer, la veritat. Jo disfruto molt fent ànima perquè passen moltes coses, els meus companys són meravellosos i tot, l'espai, la música, la veritat que és una funció que, i que té molta llum, vull dir, surts del teatre content, no sé, de vegades passa, no? Quan fas un superdramon surts com més, no? Com més, clar, uf, Déu-n'hi-do la vida, no? I ànima té molta llum, llavors jo crec que en els temps en els que vivim, que tot és molt fosc, per desgràcia, obres com Ànima són molt necessàries, si ho penso.
0: I Ariadna, el públic, com em sortia també amb llum, eh? El públic sortia amb
2: també,
0: llum.
2: També, perquè bueno, no ho hem dit, però la història ens situa doncs, a finals dels anys 30, no? I ens parla d'una jove que és la Greta, la Paula, vamos, que vol ser... Això ho puc dir, no, Paula?
1: Sí, tant.
2: Vale, vol ser animadora,
1: sí,
2: però...
1: Sí.
2: Allà a Los Ángeles, vale? Però topa amb una indústria...
1: És que molta gent quan diem animadora fa molt riure perquè pensen que és...
0: Dame una M! Dame una A!
2: No. Il·lustració.
1: Exacte, és dibuixant, sí.
0: I et veiem els pompons allà, fiquent, vinga!
1: No.
2: Doncs això, llavors es topa amb una indústria que exclou a les dones, saps? Aquests espais de creació. Llavors, bueno, una miqueta la història és aquesta de, ostres, qui té més talent, que és la Greta, no? Doncs, clar, hi ha l'inconvenient que és dona. Llavors, només per això doncs, es pot trobar doncs, com exclosa. Llavors, sí que és veritat que ho sortiran als anys 30, però hi haurà vegades que dius, espera't un moment, que ara no estem als anys 30, però potser també hi ha moments...
1: Sí, també, i tant, sí, també passa.
2: Que ara també...
1: A mi l'univers, o sigui, al final l'ànima parla dels somnis i és una història de superació. No desvetllarem si aconseguida o no. Per mi, és no vull fer cap spoiler, però jo crec que l'ànima té un final que és molt intel·ligent i molt sa. Ho deixaré aquí, per el tipus de relat que volem explicar. Però sí que és veritat que a mi el context em sembla xulíssim, perquè al final jo és un món que desconeixia absolutament el de l'animació, i clar, tot s'emplaça als anys 30, que és quan els grans estudis, no? La Walt Disney, la Metro, sí. Golden Mayer, tots aquests estudis van començar a fer les primeres pel·lícules animades. O sigui, és quan surt la Blanca... De fet, l'ànima s'emplaça en el moment en què es comença a crear la Blancaneus, que és el primer llargmetratge animat de la història. I la Greta, el meu personatge, és una noia que de sobte doncs, deixa el seu poble, la seva família, que té una sabateria molt humil, i se'n va a buscar sort a Los Angeles. Què passa? Jo això no ho sabia i vaig flipar bastant fort, que és que en els estudis aquests grans, de fet, els homes són els que dibuixaven i creaven. I les dones podien treballar-hi, però només podien entintar. És a dir, són les que posaven el color, perquè deien que gràcies a la seva sensibilitat estaven preparades per això, però no per fer una feina creativa, no estaven prou capacitades. Sí, per entintar, per pintar cels, per posar tot el color, i van haver-hi dones que a nivell de color van ser molt revolucionàries, però clar... I per molt que tu tinguessis aquesta pulsió, per molt que fossis boníssima, no podies... I de fet van venir uns animadors als assajos i ens van explicar que fins als anys 90 no era gens comú, que estem parlant de no fa tant, no era gens comú veure dones que il·lustressin i que es dediquessin al món de l'animació. I per mi també és guai perquè, a part, Ànima explica la història no només del meu personatge, sinó, per exemple, hi ha el personatge que fa Diana Roig, que és meravellosa, i que és la Mina Moretti, i que és la història de la Julia Braden. Ja veurem que nosaltres fem un joc amb els dos noms, però és una història real que expliquem com les crispetes, que és una cosa tan comuna en el cinema, no?, com es van inventar les crispetes i qui se les va inventar. I va ser la Julia Braden, que era una dona que durant la Gran Depressió, com que tothom passava molta gana, perquè la gent vingués al cinema, doncs es va inventar... Clar, que les crispetes són... Ella sempre diu, no són bones, barates i atipen. I clar, vull dir que al final tot està inspirat en històries reals.
0: Quina meravella.
2: Jo en sortir del teatre ho vaig buscar a Google, a veure si aquesta història era veritat o no, de les crispetes.
1: Aquí teniu Mina Moretti i juguem amb un altre nom, però ella diu que... O sigui, la dona de veritat és la Julia Braden. I el seu personatge es diu Mina Moretti, però com que és italiana... Diu que per fer-se la vida més fàcil es fa passar per americana, no? I que el sobrenom que es posa és el de Julia Braden, que és el personatge real.
0: Que bo. Poc s'ho podia imaginar que tants anys després hauries de demanar un crèdit per aconseguir unes crispetes i una refresca al cinema. Però bueno, això...
1: Va venir d'èxit.
0: Sí, això exacte. Però bueno, sí que... I tant que va fer història. Quina història més meravellosa. El que deia Mariana, la gent està contenta i això és... És una emoció poder anar al teatre.
2: David, que jo sempre hi vaig sola. Sí. En aquest cas, et puc avisar que no vaig anar sola al
0: home,
2: teatre.
0: Espera que la gent ha d'aplaudir, perquè és un moment únic. Atenció, l'Ariadna no va anar sola. Com va anar això, aquesta experiència?
2: És que Paula, sempre diem que cada setmana...

0: me'n vaig al teatre i sempre hi vaig sola perquè, clar, no trobo cada setmana algú.
1: I com ha anat però, mira, això?
0: Diu molt que per ànima vaig trobar, vamos, a la primera, eh?
2: Veus? Ah, mira, que bé, me n'alegro.
1: Veus? És una nova experiència.
0: A la primera vaig dir, vaig a ànima, vols venir? Sí, no havia acabat la frase, veus? Ja tenia la Eli. Veus? Sí, vinc.
1: Doncs això és fabulós. I vas poder igualment veure això, eh? Copsar
0: i,
1: veure, la gent.
0: Jo, normalment, quan vaig sola, escolto, Paula, els altres que parlen, vale? Sí. Aquest cop sí. Vaig anar acompanyada, vaig escoltar el que deia la meva companya que em va, bueno, que va venir amb mi, la Eli, i a part el que deien també els altres, perquè aquesta, ja, aquest vici ja no me'l trec de sobre, que és escoltar el que diuen els altres. I tothom va sortir.
1: Que bé.
0: Jo hi vaig anar més, és que vaig escollir el millor dia, vaig anar el dia de la dona.
1: Molt bé.
2: Ah, vas venir el dia 8, clar. Home, sí, va ser, molt, sí, va ser una funció molt emocionant, a més, sí.
0: Va ser molt emocionant, després vam llegir un escrit, sí. Bueno. Va ser meravellós. La gent va sortir emocionadíssima. La Eli també.
2: Que bé.
0: I la veritat és que, sí, sí, jo que sempre em quedo escoltant a la gent estava flipant que hi hagués un musical així i que no sigui una adaptació d'algun musical de fora, que sigui una creació catalana.
2: De zero, sí, sí.
1: Quina meravella.
0: Això, és que és molt, això també diu molt de tota la feina que esteu fent, tant els que esteu davant com els que no es veuen, no, de, sobre
2: sí, l'escenari. La Blanca Verdagil, el Marc Gómez, que també han fet l'adaptació de les cançons. Bueno, clar, després hi ha la Dia Barbosa, l'Abel Garriga, que han fet la música, no, que són els dos compositors. No, no, és que hi ha un equip de molta gent darrere, però molt, molt.
1: Doncs aquí és on hem de, quan parlem de cultura pròpia i de producte de proximitat, doncs també es tracta d'això, també es tracta de que els nostres professionals, doncs en tots els àmbits, aquí com bé ens explica el Paula, són de molts aspectes diferents, tots units pel teatre, pel teatre musical, doncs que puguem convertir-nos, com ha passat en d'altres aspectes, doncs que acabem podent ser una potència perquè hi invertim, perquè hi posem ganes, perquè ho promocionem, aquí ho intentem fer sempre en programa, però que en general doncs se li doni més ressò a aquestes iniciatives i no a d'altres coses, que vull dir que mira, per parlar del youtuber de Tornó, doncs escolta, parlem d'una cosa que dona feina a molta gent, eh? I que és totalment exportable. Quan estrenareu ja el West End? O, ho tenim ja pensat, això?
2: Quan ells vulguin. Nosaltres estem disponibles. Val. Perquè ens truquin, i ja ens posarem d'acord, ja.
1: Molt bé.
0: Això sí, ha de ser a partir del 10 de maig, perquè fins al 10 de maig estan aquí a Barcelona, al Teatre Tívoli.
2: Abans no podrem, perquè hem d'estar al Tívoli per tota la gent d'aquí que ho vulgui veure de casa.
0: Exacte.
2: I després, si volen que ens anem a les Amèriques, doncs escolta, nosaltres feliços.
1: Molt bé, tu, escolta, jo això ho veig. Recorda'ns això, fins al 10 de maig, ens has dit?
0: Fins al 10 de maig, els hi donem festa dilluns i dimarts perquè descansin. Uh-huh. Llavors, de dimecres a diumenge, doncs que entrin a la web, però jo així ràpid us puc dir que els dimecres i dijous són a 7:45, divendres a les 6 i dissabte i diumenge doblet, dissabte 4:30, 8:30 i diumenge 12:05. És molt liat, entreu a la pàgina web i ja està, i allà compreu les entrades, teniu els horaris, tot. Perfecte.
2: Sí, a la web de Grup Balanyà ja poden entrar i trobarem totes les opcions.
1: Fantàstic. Jo tinc una última pregunta, perquè la meva filla està començant a fer teatre musical i, clar, jo l'he d'escoltar sempre que està cantant a casa el paper que li toca fer. La meva pregunta és, Paula, tu quan ets a casa, allò algun moment de la dutxa o que estàs fent alguna cosa, segueixes cantant les mateixes cançons del musical o en cantes unes altres?
2: Mira, seré sincera. Fins no fa gaire, era només ànima.
1: Veus?
2: Els veïns de dalt, jo crec que els veïns de dalt, pobres, devien estar plan que estreni ja, d'una vegada, i haver sentit també el repertori.
1: No cal que hi anem, que ja ens la sabem, aquesta.
2: Clar. Jo sempre canto la dutxa. Vull dir, és una cosa que és que té una gran acústica, és meravellós.
1: És preciós.
2: Si cantar està. Jo cantar a casa canto molt.
1: Molt bé.
2: Jo per mi. Però ànima, clar, molt, molt. I ara estic... Bueno, depèn. Si fa dies que no faig funció, per exemple, avui al matí, que ara feia dies que no la feia, perquè els dimecres, aquest dimecres passat, per exemple, la funció de Clara Soler, que també de vegades fa el meu paper, el paper de Greta. Com que ara, si fa dies que no la faig, aquell dia toca cantar la dutxa ànima. Si ja, jo què sé, arribem a diumenge, que ja he fet moltes funcions, sí. Doncs aleshores potser ja no sé, canto Dua Lipa.
1: Ai, que bo.
2: Una altra cosa.
1: Que bo, que bo, que bo.
2: Vaig variant.
1: Molt bé, doncs escolta, quan treguis l'LP amb cançons a la dutxa, escolta, l'escoltarem encantats.
2: Doncs... No sé si valdrà molt la pena d'escoltar,
1: però... Que sí, serem meravellós. Paula, doncs moltíssimes gràcies i
2: gràcies
1: molts èxits i fins ben aviat.
2: Merci.
0: Doncs, adéu, Paula.
1: Ariadna.
2: Adéu.

0: Mariana.
1: Quina meravella, quina meravella. I escolta, és que de veritat ens portes la, el bo i millor de la nostra cultura, així que desitgem que sola o acompanyada, però que segueixis anant a molts teatres, Ariadna. Fins ben aviat.
2: Vinga, que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Sempre diem allò de que no ens dona la vida perquè tenim moltes feines que són doncs, pròpiament que tenen que veure amb la feina. Després tenim obligacions, ja siguin familiars, ja siguin doncs, de tot tipus, no? També les nostres activitats, diguem-ne, d'oci, i tot fa que, doncs, que tinguem molt poc marge de temps. I hi ha molta gent que li agrada viatjar i que li agrada doncs, poder tenir aventures, reptes, vivències, experiències, però no tothom tenim temps per poder-les viure. I els llibres aquí ens aporten molta ajuda en aquest camí, perquè a partir de les experiències de la gent que ha viscut coses i sobretot de les reflexions que fa, doncs nosaltres podem extraure les nostres pròpies conclusions, complementar-les a mida anem llegint i anem imaginant que nosaltres hem tingut aquestes vivències. I hi ha llibres que ens serveixen perfectament per això, com és el que us proposem avui, que és de la Ale Oseguera, que és Dugongo. Ale, benvinguda, gràcies per passar pel programa.
1: Moltíssimes gràcies, estic una mica nerviosa. Ai. I no és la meva primera vegada a la ràdio, però això de venir a parlar del meu llibre és difícil, eh?
0: És allò de he venido a hablar de mi libro, eh? Jo venia a hablar de mi libro, doncs aquí tranquil·lament que et tenim per això, perquè ens parlis del teu llibre. Primer, abans d'entrar en les històries que explica'ns què és Dugongo.
1: Sí, mira, Dugongo és un animal, o sigui, el nom és perfecte per un animal. És una espècie de manatí que viu a les costes del Pacífic, però més proper d'Àsia, i les costes, sí, sobretot les costes del sureste asiàtic, i també una mica de Xina, encara que sé que Xina en algun moment ha declarat com extint aquest animal en les seves costes, però encara queden. I el dugongo, bueno, és això, és un manatí, però que no s'ha de confondre amb el manatí, diguem, el més popular, que és el que té la cola com redonda. Aquest manatí, el dugongo, la diferència, si feu una cercada a l'internet, ja mirareu que té la cola com de sirena. I això és important perquè que pertany a l'espècie dels sirenios, no? I és per això que moltes vegades es creu que és un animal també mitològic, perquè la gent, els pirates i els navegantes i tota la gent del mar mirava aquesta cua de sirena, no?, en forma de mitjà luna, i es pensaven que estaven trobant sirenes. De fet, quan Cristóbal Colón, en algun d'aquests viatges que va fer fins a les Amèriques, que avui coneixem com el continent americà, va escriure que va trobar sirenes. I és molt graciós perquè diu, i no són tan hermoses com creiem que eren,
0: sí,
1: perquè tenen cara de hombre.
0: Diu, a mi no m'han acabat d'agradar. Està molt bé. Exacte. Sí, perquè és un animal que, a veure, saps allò que si l'haguessis de presentar a algú, diria, mira, és simpàtic. Perquè, o sigui, el que és allò guapo per davant no és. Però clar, té aquesta màgia, aquesta autenticitat, no? Aquesta diferència que també el fa únic, i com tot animal que viu en aquest planeta, doncs sempre tenim el perill de que pugui desaparèixer i amb totes les conseqüències que això comporta. Aquesta ja definició, aquest nom d'aquest animal mitològic, té molt de totes les vivències que vas explicant en el llibre, que a través dels teus viatges, de la teva experiència personal, jo crec que el que fas és compartir aquelles reflexions, jo crec que aquells dubtes que tots podem tenir a la vida habitualment, oi que sí?

0: És una trobada real. O sigui, jo vaig anar en caiac a una illa de Tailàndia i vaig pensar que, uau, una roca, m'estrello con la roca. I clar, perquè estaven ja no mar a dins, perquè els dugongos viuen més proper a les costes, són animals d'orilla, i això també és com una metàfora d'aquesta qüestió de viure entre dues terres, entre l'aigua i la terra, no? De viure en una mica en la frontera. I això em serveix també com per a parlar també del desplaçament, de la migració, de les diàspores, no? D'aquesta vida entre terres, que és els que vivim en, com jo, no? Que tinc la família a Mèxic, però la família adoptiva a Catalunya, i tens amics aquí, tens amics allà, i una mica estem dividits. I el dugongo em serveix com a metàfora també d'aquestes vides una mica en solitari de famílies escollides.
1: A més, aquest subtema, aquesta trama, el que denota és que qualsevol persona que ha de migrar sempre tindrà aquella sensació, tots volem tenir la sensació de poder tornar al lloc de l'origen, no? És a dir, on has crescut, el que alguns li poden dir el teu l'arraigo, no? Aquell punt que et diu, ostres, que et connecta amb les teves arrels, amb el teu inici. El que passa és que a mi sempre m'ha semblat interessant, i per això trobo interessant del teu llibre, que també la manera com es va plantejant, és que, clar, no hi ha dubte que cada persona al llarg dels anys va canviant, va evolucionant, va sent persones diferents. Llavors, aquest arraigo, aquesta connexió amb les arrels del lloc de partida, del lloc d'inici, és també una connexió amb una versió anterior d'un mateix, no? Però que a l'hora de la veritat, la persona que ets avui dia, ja sigui el personatge, ja siguis tu, ja sigui qualsevol persona que viu a un lloc diferent d'on va néixer, possiblement està més connectada al lloc on és ara, no? Perquè tampoc podria tornar al lloc d'inici amb la vida d'ara, no? És a dir, hauríem de tornar a canviar un altre cop, no?
0: Sí, hi ha una mica, per una banda, hi ha una romantització, jo crec, de l'origen, que això crec que és normal, no?
1: Sí.
0: Sobretot quan tens aquesta... Sobretot quan no has escollit, de veritat, marxar. O sigui, quan la teva marxa va ser forçada en els casos dels exilis o de desplaçar-te com a refugiat. Però quan ets un viatger i tu pots una mica, mitjanament, escollir viure a una altra ciutat on no vas néixer, jo crec que ahir ja es problematitza, saps? Perquè si vas escollir marxar, a vegades és perquè el teu país o la teva ciutat no té una oferta professional o personal que t'agradava, no? I que és el meu cas, jo no vaig fugir d'una guerra.
1: Correcte.
0: O sigui, la guerra contra el narco que es diu a Mèxic va començar després que jo vaig marxar, encara que sí que hi havia violència del narcotràfic, i Mèxic és un lloc de molta inseguretat, sobretot per a les dones. Però no hi havia una violència com la que hi ha avui. I jo vaig marxar perquè jo vaig somiar de viure a Barcelona i vaig pensar, ah, sí, marxo 2 anys per fer estudis i després torno. I 2 anys es van convertir en 20 anys. I ja porto 20 anys.
1: I que bé que parles el català, mare meva, amb aquests 20 anys. Bravo.
0: Moltes gràcies. Molta televisió i molta ràdio.
1: Que fantàstic.
0: I jo el que crec és que arriba un moment en el que ja saps que no ets, no, ja la pertenència ja està problematitzada completament, o sigui, ja no pertanys a ningú lloc, i hi ha una cosa de el lloc d'acollida mai seràs completament d'aquest lloc.
1: Correcte.
0: Saps? Sobretot, i moltes vegades és per una mica de discriminació, racisme, xenofòbia també, o sigui, no és només perquè som comunitats diferents i tal, no, i també hi ha bastant xenofòbia al món. Però quan tornes, a vegades, sempre, sobretot al Nadal, et pregunten, no? I, ai, tornaràs a casa? I jo dic, no, però si casa meva és a Sant Andreu, o sigui, serà que torno a casa de la meva mare, no? I això em va quedar queda com on és la casa, o sigui, quina és la casa o quina és la llar, més enllà de la casa material,

0: Quina és la llar d'una persona? O sigui, on són aquests símbols i aquestes qüestions com d'arrelament, de veritat, de tenir una pertinència. I jo crec que escrivint la novel·la sí que vaig trobar que aquesta pertinència era interior. O sigui, que la llar és una cosa interior, és una cosa que es porta, és una cosa que està a la butxaca
1: que tu ets la llar, el protagonista. La persona és on estiguis i on estiguis bé, no? Al final és on tu et treguis bé i puguis ser tu mateix, tu mateixa, no? I aquest camí de recerca, per això, quan es tendeix a, diguem, com deies, no, romantitzar el lloc d'inici o idealitzar, és perquè, com tots els records d'infantesa en general, doncs tendim a quedar-nos amb els bons, tendim a oblidar més aquells que han sigut conflictius, i això ens altera la percepció real, no? El que passa és que, a l'igual que qualsevol decisió, s'ha d'entendre en el moment en què es pren el per què, no? I una cosa tan valenta com en el teu cas, o el personatge, d'emigrar per uns objectius professionals, personals, per un somni, encara que sigui temporal, pel que sigui, doncs allò denota que per ser la persona que vol ser o que ets, necessites aquest canvi, no? Per tant, vol dir que en el lloc d'origen no podries ser la persona que realment ets o vols ser.
0: A vegades no, a vegades no. I la veritat és que també això és una quimera. O sigui, tu vas trobant... sí que és veritat que quan migres tens una... Per mi és un avantatge, que ningú et coneix i pots començar de zero de zero.
1: Total.
0: O sigui, pots reinventar-te i ser una persona completament diferent, amb coses que, com que no tens a la família, no tens els amics, no tens la societat, no tens res, i ningú et coneix, pot ser el que vulguis, no? I és una mica com de reconstrucció, i això és molt divertit, i això és com... Hi ha una sensació de llibertat. Però hem de dir que també és una migració amb privilegis. A vegades no pots triar qui ets, i no pots triar les teves oportunitats. Jo vaig passar molt de temps en feines que no m'agradaven i que no són les que jo vaig estudiar ni res, perquè vaig arribar i no tens contacte, no coneixes a ningú, no tens diners, perquè els meus pesos valien molt menys, encara que tenia els meus estalvis. Jo vaig venir amb pesos mexicans,
1: sí.
0: Són els que són, no? I després està la llei. O sigui, la llei, hi ha una llista de feines que pots fer quan ets migrant. O sigui, que tampoc és com, ja vinc i ara busco la feina que m'agrada, i no és tan fàcil. Això del somni europeu a vegades no és tan somnis. Hem de lluitar molt. Hi ha una ciutat com a Barcelona, crec que hi ha molta competència, i no només pels migrants, per la gent local. I això el parlava amb una amiga que treballa en recursos humans, i deia, és que tothom vol venir a Barcelona. O sigui, que tu estàs buscant feina i estàs en competència amb els suecs,
1: amb els
0: asiàtics, amb els llatinoamericans, amb els catalans, amb els del País Basc. O sigui, tothom vol venir a Barcelona perquè hi ha moltes oportunitats. O sigui, que no és tan fàcil això.
1: Un dels, diguem-ne, en el llibre d'Ogongo, no només hi ha aquesta emigració, diguem-ne, física del lloc, tot i que també passa per molts indrets interessantíssims la novel·la, sinó que també ens parla una mica d'emigrar inclús de la família o de les persones que han sigut importants, perquè la distància també fa que la percepció o la comunicació o les formes d'entendre'ns doncs també variïn, no? I per això hi ha alguns diàlegs que estan expressats com si fossin whatsapps, com si fossin missatges dialogats, però en fet en estructura així de missatges, perquè a vegades és com ens comuniquem també ens va afectant en el nostre dia a dia.
0: Sí, per a mi era important això de mirar com es viu la distància i els efectes en la distància. O sigui, no només... No, i com estem mediados, no sé com es diu, que també mediats, no? per la tecnologia que tenim a la mà. O sigui, jo quan vaig venir teníem aquestes targetes amb números que podíem parlar...

0: a distància, però a vegades la targeta no servia i anàvem amb locutori, no? I parlar des del locutori una vegada a la setmana amb la mare, no? I amb el pare, la família, els amics, o enviar mails amb fotografies. Ara amb el WhatsApp és la immediatesa total. Sí. I això el que fa és que a vegades vius com una doble vida paral·lela, però al mateix temps, o sigui, és una paranoia tremenda perquè estàs... mira, jo vaig estar a una calçotada fa unes dues setmanes i superfeliç perquè feia sol i a mi m'agraden molt els calçots i això, mira, que un català et convidi a un calçot, quan ja et conviden a una calçotada, de veritat, no a un restaurant, si tu pots lograr que un català et convidi a una calçotada, és que ja t'han donat la nacionalitat catalana, va, ja estàs. Però això, a mi, van passar com 12 anys, des que vaig arribar fins a la primera calçotada, o sigui que no és fàcil.
1: Imagina't.
0: Doncs, jo estava ahí a la meva calçotada superfeliç i, clar, i de repente cojo el mòbil, vaig veure els missatges de la meva germana, la meva família, un montonazo de mensajes, i és que havia passat aquesta cosa de que van... agafar el narcotraficant. I a la meva ciutat, Guadalajara, estava tota feta un caos amb els narcobloqueos.
1: Sí,
0: la meva germana es va quedar amb el cotxe, amb els seus dos fills petitets, que no podien passar a casa seva perquè hi havia tiroteos. O sigui, jo estic aquí, a la calçotada, les birres, amb el vermut, amb els amics i tal, i de repente és transportar-te... pero de una a otra te desencajas y després quan cuelgues, bueno, avísame què va a passar i tal, i totes són missatges super petitets amb rapidesa i després, bueno, ja m'avises, pum, i tornes a estar aquí i allà al mateix temps, i és una paranoia, i això...
1: És un desdoblament, no?
0: Però fort. I a la novel·la el que passa és que aquesta protagonista, Lula, que es diu, està... fent l'esforç de tenir una bombolla de no estar fent turisme a Tailàndia, amb uns paisatges preciosos, perquè són països preciosos, Tailàndia, Malàsia, Singapur, i s'ha marxat per posar distància total amb la seva família, amb els seus problemes, una mica de fugir dels problemes, que jo no dic que això és la millor manera d'agafar-los, però a vegades és el que fem, no? En plan, no vull mirar aquest problema, marxo, i ella marxa, però marxa a l'altre costat del món, però no pot deixar tots els seus problemes darrere perquè té el WhatsApp, no? I té la mare i té el germà que estan en plan, oye, que està passant això, que el pare ha mort, que tenim coses per fer, que tu no estàs fent de bona germana, i aquesta bombolla que ella vol construir no es pot fer. I jo crec que això, amb aquesta paranoia d'ara de la tecnologia que tenim tot ja, ara i ja, ja sabem, no? La tensió la tenim totalment descontrolada i nul·la perquè estem en mil coses a la vegada.
1: Totalment. Doncs el que podem fer és centrar l'atenció en un llibre, en una novel·la, i que ens deixi portar, que ens deixem portar una mica, i que així puguem desdoblar-nos durant uns minuts, durant unes hores, de qui som i d'aquest personatge que ens anirà portant per situacions, per vivències i per moments que de ben segur ens faran reflexionar, perquè, com us deia, tots almenys som migrants de persona, o sigui, de com som, com anem canviant, com ens anem movent com a persones.
0: Totalment. Si, sí, a més... les identitats no són fixes.
1: Exacte.
0: O sigui, tot el temps no cal canviar de geografia, perquè estem canviant tot el temps amb tot el que sabem, aprenem, llegim, a les persones que coneixem, si la ciutat canvia, nosaltres canviem amb ella. Estem tocats totalment pel nostre entorn i per les nostres persones que tenim al costat, i amb la política, clarament, no? O sigui, que hem d'estar molt conscients. Júlia Kristeva, una filòsofa, deia que hem de trobar l'estranger dins de cada un de nosaltres. Mm-hmm. Encara que no siguis legalment un estranger, som estrangeros tots, o sigui, i que hem de trobar... Clar, hem de trobar aquesta sensació i aquesta realitat de ser estranys al món per tenir uns ulls més oberts, no? I més empàtics també amb el món i amb la gent que coneixem, perquè tots estem una mica sense conèixer, ningú neix amb el coneixement del món i de la ciutat i de la societat. Tots estem aprenent tot el temps. O sigui que quan fem aquest exercici de trobar la nostra estrangeritat, mm-hmm. Hi ha una

0: possibilitat més àmplia de retrobament i de trobament de les coses bàsiques, perquè al final tots els humans som molt, molt bàsics i hem de trobar aquesta cosa bàsica que és l'amor, la tristesa, el miedo, el enojo, el cabreo, totes aquestes sensacions que són els que ens fan humans, hem de trobar-les des del quitar-nos els prejudicis i quitar-nos totes aquestes barreres que a vegades venen amb la identitat posada, no? Les banderes, les religions i tal.
1: Sí, sí.
0: Quan anem al fons i a la base, estan els sentiments i allí és on podem trobar-nos.
1: Quina meravella trobar la nostra estrangerigitat. Escolta, és meravellós aquest concepte que ens ha portat avui la Leo Seguera amb el seu llibre Tu Gongo. Moltíssims èxits i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies, moltes gràcies per donar-me aquest espai, David, estic encantada i de nou, disculpeu el meu catanyol
1: mexicà, meva, disculpa.
0: Que és el que és.
1: Mare meva, sí, escolta, ja ens agradaria molts. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies, fins aviat.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que aquí al programa ens agrada molt sempre estar al dia de totes les investigacions, de tot el que es pot anar preguntant, consultant, analitzant, en un món tan canviant com el que estem vivint, és important tenir una mirada crítica, una mirada alerta de tot el que canvia, i si anem a millor, no vull dir que anem a pitjor, però si hi ha matisos que es poden millorar, cal estar-hi atent. I, per exemple, en el món del periodisme, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, hi ha moltes consultes, hi ha molts dubtes que cal tenir presents. Per això ens volem fer ressò de les investigacions, en aquest cas una de l'Autònoma i de la Batoliva, que han estat investigant sobre el cas del periodisme associat amb la intel·ligència artificial i si aquí estem ben encaminats, si aquí estem ben posicionats per fer-ho de forma correcta. I en volem parlar amb Juan Francisco Jiménez. Molt bones matinades, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres, David.
0: Ell és secretari del Centre d'Innovació Tecnològica i Intel·ligència Artificial de la Universitat CEU a Batoliva. I, Juan Francisco, aquí el gran problema és que, possiblement, quan parlem d'intel·ligència artificial, cada persona de nosaltres ho podem entendre d'una forma diferent i algú pot pensar, ah, bueno, això és que s'ajuden del ChatGPT. No, és que, a veure, és que estem parlant de que pot ser que hi hagi moltes notícies creades o inventades i que siguin verosímils per la intel·ligència artificial, oi?
1: Absolutament. Quan estàvem vivint tota la qüestió de la digitalització, que va començar amb internet, vam viure una realitat que pocs ens esperàvem de com es va generar tota la qüestió de les notícies falsejades. Vam viure tot aquest procés on les xarxes socials tenien o part de la població percebia que tenia tanta legitimitat com un mitjà tradicional, quan no és així, i quan tot això semblava que havia arribat al nivell més alt, pues arriba la intel·ligència artificial, sí, i ens explica que encara podem viure una situació més complexa, on les notícies, on els vídeos, on les imatges poden ser absolutament falses, quan la realitat és que sembla que són molt verosímils.
0: Totalment. Aquí hi ha el gran problema, perquè jo una primera pregunta que li volia fer al Juan Francisco és, clar, la gent que ja anem tenint una edat, doncs, clar, vam néixer, vam créixer amb els mitjans tradicionals, el diari de paper, la televisió, la ràdio, i, clar, vam anar veient com interessats, però allò amb una mirada un punt distant, l'aparició d'internet, dels mitjans digitals, dels mitjans que no eren versions digitals dels mitjans convencionals, sinó noves formes de comunicar. Però, clar, sempre tens allò de dir, home, però on hi hagi una notícia d'un diari contrastat, on hi hagi la notícia d'un mitjà de comunicació, doncs ens la creiem més. Però la gran pregunta és, el jovent ho veu així? O el jovent ja nascut que li dona tanta importància al youtuber de turno que s'ha fet famós jugant al Minecraft o al Fortnite que el mitjà convencional? És un moment que els investigadors heu d'anar de bòlit, una mica.
1: La veritat que sí. No és una de les qüestions que la nostra investigació
0: cert.
1: Analitza.
0: Però vull dir, per posar context, d'on estem.
1: Però ho dic més que res perquè tu respondré a títol personal, però sí que com a docent investigador i docent dintre d'un grau en periodisme, sí que perceps que, com deies, el jovent ha virat completament, sí, el que són les seves fonts d'informació. I, de fet, dir-los fonts d'informació, pues, és ser molt optimista. Estem parlant de noves generacions que estan molt centrades en la qüestió de l'entreteniment. Sí. De fet, el que nosaltres diem infoentreteniment és el que ells consideren informació, quan no ho és 100%. I val dir que tots manifesten, i hi ha estudis contrastats que ho demostren així, que la seva font principal d'informació són les xarxes socials. Quan sabem que dintre de les xarxes socials, entre el 50 i el 70% està corrent informació falsa. Llavors tenim tota una generació que s'informa, entre cometes, dintre de contextes de desinformació. I això té unes conseqüències prou importants, perquè quan pensem en una democràcia lliure, pensem que està sostinguda arrel de ciutadans lliures, clar, formats

0: informats. Clar, aquestes noves generacions no estan precisament ben informades per exercir la seva acció democràtica lliurement. Això ens posa en una situació bastant complexa.
1: Clar, aquí és on jo volia anar a parar en la musculatura, no? Els que tenim més edat tenim com més musculatura o estem més entrenats, que això vol dir que ens equivoquem, eh? Però que estem més entrenats a poder detectar o a sospitar de que una cosa pugui estar feta amb intel·ligència artificial, pugui ser feta amb intel·ligència artificial o pugui ser fins i tot falsejada, no? Per fer-la el més verossímil. Clar, ara estem veient aquests nous sistemes que fan vídeos cada cop més reals, que clar, ens ho posen més difícil als que ja tenim aquesta mirada crítica. Qui ja no la tingui, encara és més complicat. Per això ho plantejava així, oi?
0: Clar, absolutament. Nosaltres sabem que les informacions falsejades generen un automatisme intern emocional, primer, i segon, de confirmació del teu mateix esbiaix.
1: Clar.
0: Llavors, això és molt automàtic dintre d'un cervell i és molt fàcil pues, assumir que certa informació que arriba és certa perquè m'agrada o perquè em fa confirmar la meva manera de pensar. Clar, si no tenim pues, una qualitat com a ciutadans on quan passa això aixequem certes barreres i diem, escolta, cuidado, perquè jo això, a veure, quina és la font? A veure, això d'on ve? M'està confirmant la meva mirada, m'està generant un, pues això, no? Una confirmació emocional. Si no desenvolupem això, i això es diu mirada crítica i capacitat analítica, si no tenim això, llavors estem a l'alborda del que bonament qualsevol algoritme ens tiri dintre de la nostra pantalla.
1: L'estudi el que ve a deixar clar és que Espanya és un país on s'està investigant molt sobre això, no? Quines poden ser les causes, o bueno, treure pit en alguna cosa també està bé, tu, escolta, de que ens preocupi tant o que s'investigui tant sobre la intel·ligència artificial i el periodisme?
0: Sí, per posar en context, aquest és un estudi que el que fa és una revisió sistemàtica que és comuna dintre de l'entorn de la investigació, que el que fa és analitzar la temàtica de tots els articles d'investigació que s'han publicat durant un període de temps, en aquest cas va ser 2020-2024, tots els articles que es van publicar a tot el món sobre intel·ligència artificial i periodisme. I ho has dit molt bé, David, una de les sorpreses que ens vam trobar és que pràcticament el 26% de les publicacions són espanyoles, és a dir, ho han fet investigadors espanyols o d'institucions espanyoles. I suposa el doble del següent país, que és Estats Units, o triplica el tercer, que era Xina.
1: Imagina't.
0: I és cert que no només la tendència és espanyola, sinó també europea. És a dir, pràcticament la meitat dels articles venen de països d'Europa, amb Espanya clarament per davant. Em preguntes per la raó. Això ens movem en el terreny de la intuïció. Però entenem que és una qüestió que interessa bastant a Espanya, també per la qüestió de polarització, la situació política, que tot això normalment pues fa que els entorns estiguin més sensibles. En aquest cas estem parlant de l'entorn investigador, però també és veritat que Espanya tradicionalment és un país que dona importància al periodisme com a part consustancial de les democràcies. Entenem que sense bon periodisme no poden haver-hi bones democràcies.
1: Cert.
0: I és cert, per exemple, la recepció que ha tingut el mateix estudi a la premsa, no? amb aquesta entrevista mateixa que estem fent,
1: ens
0: preocupa, perquè ens importa. I jo crec que això té molt a veure amb això, amb la sensibilitat que entenem que té la importància del periodisme dintre de l'entorn democràtic.
1: Un dels aspectes claus en totes aquestes investigacions, en tots aquests articles, té molt a veure amb la ètica, no? Amb la professionalitat, amb el que entenem com a rigorositat i el fet d'aportar valor, no? Precisament contra el soroll, anem a dir, que hi ha, que pot haver a les xarxes o a les noves formes i vies de comunicar. Clar, la ètica és una presumpció molt humana, no? És molt difícil veure si aquestes intel·ligències artificials que poden generar continguts, que poden difondre continguts, ja no dic que siguin certs o no, però que els poden difondre, clar, és molt més difícil de donar per assentada, no? aquesta ètica i aquesta professionalitat, oi? En una IA, per exemple?
0: Clar, de fet, una de les qüestions que podríem dir que la intel·ligència artificial no accedirà serà la qüestió d'una decisió ètica de les qüestions, és a dir, una fase final d'aplicabilitat del que li demanem a la ètica, a la intel·ligència artificial, perdó. Llavors, aquí és important el factor humà, que el factor humà jugui un rol important aquí. De fet, apuntes un tema molt interessant dintre de la investigació. El que vam trobar és que és veritat, Espanya lidera aquesta qüestió, és veritat que s'està investigant i que hem observat també un hype, no? Una tendència que va a dalt. El 2020 hi havia 13 investigacions i el 2024 hi havia 102, és a dir, hi ha clarament una tendència que va a dalt. Però sí que si entrem al que és la temàtica que estan analitzant les investigacions, sí que hem identificat que hi ha una mirada bastant determinista tecnològica. Lògicament, és a dir, que presten escassa atenció a qüestions claus, com pot ser l'impacte ambiental i la interferència dels algoritmes al judici periodístic, o també a l'aplicació a entorns amb menys recursos o el que tu deies, la qüestió del debat ètic. Pues, aquestes investigacions li estan prestant menys atenció i estan com donant per fet que la tecnologia és bona i no estan avançant en aquesta qüestió. En aquest sentit, el nostre investigador principal, el Santiago Tejedor, diu que precisament això ens està marcant una agenda futura perquè els investigadors anem més en aquesta banda, és a dir, que analitzem la tecnologia no tant des d'una perspectiva determinista, sinó que l'analitzem perquè estigui al servei de l'home i no al contrari, no?
1: Clar, aquí és on, per exemple, des del punt de vista de la psicologia, no? De fer servir poso el ChatGPT perquè més oients el poden conèixer, no? A l'hora de com si fos el teu assistent, el teu psicòleg. Tots estem comprovant com hi ha aquest biaix de que si no li dices lo contrario, te va dar la raó, eh? Allò de dir, sí, que he fet bé prenent aquesta decisió? Exactament. Ui, sí, quiere que le ayuden algo más? No, clar, doncs això s'entén, doncs mira, al final pot ser una qüestió personal, però quan un professional o un mitjà, anem a dir, de comunicació, més o menys, està delegant en aquesta intel·ligència artificial la presa de decisions, de quins articles, de quins temes, quin tema creus que pot ser més interessant o quin tema creus que pot vendre més, aquí és on el periodista professional, diguem-ne, té més filtres, no? O sigui, té més components que no pas un algoritme que dirà, tu m'has preguntat quin és el més comercial? Jo t'ho dic sense filtres ètics, oi?
0: Sí, i aquest és un problema que ja teníem amb Google, per exemple. Sí, com Google ha canviat la manera dels periodistes de redactar notícies o de posicionar temes, no? Perquè com vèiem el que era més, tenia més visites, sí. Pues, anàvem cap a aquesta línia. Clar, aquí el periodisme s'ha de repensar. Sí. És a dir, el periodisme no pot posar-se a roda dels continguts d'entreteniment. De, és a dir, nosaltres, no, el nostre KPI, el nostre
1: objectiu,
0: indicador d'èxit, no pot ser el nombre de visites
1: Estic
0: que tenim, que és aquesta lògica massiva del creador de contingut que vol arribar a molta gent. Estic no, nosaltres hem de crear un contingut seriós. Jo crec que un bon indicador del nostre èxit com a labor periodística seria el temps que està una persona llegint una notícia.
1: Correcte.
0: I l'impacte que té després, no la quantitat de persones que accedeix aquí. Correcte. Perquè ens posem en un nivell que no podem combatir i aquí patirem molt.
1: És allò de les 10 coses que tal, la sexta te sorprenderà. Escolta, miri, deixi'm estar, jo m'és igual si són 10, jo vull que des del primer m'estigui interessant el que m'estàs explicant, no? No podem caure en aquest joc, perquè en aquest joc sempre qui ha innovat tindrà la davantera i, clar, i no tindrà els filtres o les rancances o la perspectiva que tindrem. El mitjà convencional ha de seguir sent convencional.
0: Sí, absolutament. Convencional amb els mitjans nous,
1: sí,
0: però fent el periodisme de tota la vida. Nosaltres ens destaquem de la resta de comunitats.

0: comunicacions, del màrqueting, de la publicitat, de la creació de continguts, perquè nosaltres tenim un sistema i una metodologia de confirmació de fonts. Perquè tenim unes fonts fiables, perquè la gent quan ens llegeixi ha de, o ens escolti o ens vegi, ha de pensar que el que està veient està contrastat, que darrere hi ha un professional que ha fet la seva tasca per presentar un contingut seriós, rigorós, que li ajudarà a conformar la seva opinió, que no la substituirà, però que a partir d'aquí pot sentir-se segur que això que està llegint, veient o escoltant és de debò, va en sèrio. I és aquí on realment el periodisme pot fer diferència. Exactament en un moment en el que la desinformació encara sabem que anirà a més. Quan una persona accedeix a xarxes socials, no tindrà per segur que el que està veient és cert. Hi ha fins i tot un vídeo o una veu. Però si entra un mitjà de comunicació, ha d'estar segur que això sí que és una qüestió amb la que pot conformar-se la seva opinió.
1: Aquí m'imagino, Juan Francisco, que clar, des del punt de vista doncs, de graus, no?, universitari, doncs, hi esteu treballant, però clar, aquí també em dona la sensació que ens interessaria que les futures generacions us arribin ja una mica treballades. És a dir, que m'imagino que des de l'escola i des dels instituts també caldria que ja comencéssim a avisar, que em consta que es fa, però que siguem molt conscients del que ens ve de com distingir la realitat de la invenció.
0: És que ens juguem les societats lliures,
1: sí,
0: ens la juguem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És així de dur i així de sincer. És cert que nosaltres ja a la universitat identifiquem que les noves generacions tenen una carència en aquest sentit i sempre m'agrada dir no és culpa seva, és culpa de la generació anterior, és a dir, de nosaltres, que no els hi hem generat probablement un entorn adequat. I parlant amb professors, col·legues d'institut o de col·legi, fent broma, no? A vegades ens diu, escolta, a veure si que ens arribi una mica millor, no? I ells em diuen, és que tu no saps com ens arriben els altres.
1: Clar, clar, clar. Si tu sabessis, si tu els haguessis vist abans,
0: Exactament. I això és una responsabilitat nostra. Nosaltres els hem d'explicar el valor d'aquesta societat que tenim, que no ha estat donada, que ha estat guanyada, que ells han d'agafar això i ho han de continuar, que han de mirar amb una mirada crítica les realitats, que no han de dir a tot que sí. Això és molt important i jo crec que és una responsabilitat nostra.
1: Totalment. I hem de... No podem baixar la guàrdia, no? Com si diguéssim, hem de mantenir els criteris i hem de mantenir la rigorositat com a element substancial, igual que doncs, en determinats temes, en molts, necessitem la veu dels experts perquè ens acabin de guiar el que la intuïció ens pot dir, però que cal contrastar-ho amb xifres. Ens quedem amb la part bona, que almenys aquí a Espanya hi ha molta consciència, com a mínim, sobre el tema i, per tant, hi ha un punt d'esperança i que cal seguir treballant-hi i que cal seguir parlant de tot això. I aquí el programa sempre ho farem i és un plaer escoltar el Juan Francisco Jiménez. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David. Adéu.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Quan tenim un bon llibre, una bona novel·la entre les mans, doncs sempre hem de fer aquest exercici d'imaginar-nos en una situació com la que ens planteja el llibre i deixar-nos portar, veure, pensar què faríem en determinades situacions i també buscar aquests, diguem-ne, personatges que ens estan explicant coses que potser hem vist amb d'altres persones, no? Que hem vist en d'altres situacions i que diem, mira, aquí està fent, aquests estan fent com els de tal persona perquè més o menys anem coneixent els éssers humans i anem veient de que són capaços del millor, però també de vegades del pitjor, i hi han certes sensacions i hi han certs, anem a dir, tendències que ens porten, per exemple,

0: exemple, a la cobdícia. I aquest és un motor importantíssim perquè aquesta novel·la que us parlem avui, Els hereus de la cobdícia, que està escrita per Bruguers Mitjans. Gràcies per passar pel programa. Bona nit.
1: Sí, bona nit, David. Gràcies a vosaltres per donar-me visibilitat.
0: Aquest llibre parla la cobdícia, i ara farem una mica d'introducció a la història, però molts cops la donem com si fos això, no? Que podria ser d'un argument de pel·lícula o de telenovel·la, per exemple, n'hi ha molts, però a diferents escales, a petites escales, està molt present. És com que totes les persones les tenen i s'activa o es pot activar en determinades situacions. Tinc aquesta sensació, perquè ho veus així també?
1: Sí, és que la cobdícia sempre potser, o una manera fàcil, no?, de definir-la o vincular-la, és de dir, sí, és cobdícia, és aquell que desitja, no?, desaforadament tenir molts i molts diners, moltes riqueses materials.
0: Acumular, mai n'hi ha prou, no?
1: Mai n'hi ha prou, exacte, David. Però clar, després vas mirant al teu voltant i vas prenent nota i vas veient que en un alt percentatge, si no quasi et diria jo, en el meu cas almenys, el que he observat, el 100% dels més cobdiciosos són rics materialment parlant, però se senten pobres. És un sentiment de pobresa, no?, el que tenen i que fa que els ancià, però mai diguéssim, per més que tenen, mai acaben d'omplir el forat, no? Que el forat continua dins.
0: Per tant, és bo aquest matís de que no parteix de la necessitat o de la supervivència, sinó de, com si fos una addicció, no?, podríem dir, que tindria aquest component de sempre voler i necessitar més, perquè els hi dona fins un punt de satisfacció, no?, possiblement.
1: Mira, has dit una paraula que quasi et diria que jo crec que és una addicció. És una addicció als diners, però als diners no com a instrument per aconseguir coses, sinó als instruments com a objectiu últim.
0: És curiós, saps? Eh?
1: No com a instrument, sinó com a objectiu final.
0: Clar, perquè si fos com seria perquè, mira, que han de comprar alguna cosa, no? No, és com acumular poder, també, no?
1: Clar, perquè, exacte, perquè una cosa, per exemple, és estalviar, que això, evidentment, sí, és sa i cal fer-ho, però sí, per servir a un propòsit, sí, ho sé, però, per exemple, doncs, perquè els teus fills puguin tenir uns estudis, doncs, de qualitat, perquè puguin fer un màster, doncs, que els és molt valuós per complementar, i tu estalvies per aquesta... Això és molt bonic, això, sí, i aquí hi ha un propòsit.
0: És un motor, és un motor positiu, ah,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte. Però, en canvi, quan veus que l'ànsia és una ànsia que no té cap sentit i que no obeeix a res i que la finalitat última no és el propòsit de tenir alguna cosa o de compartir, sinó simplement de tenir per si, per si mateix, clar, jo crec que això és una addicció, és malaltís.
0: És malaltís i pot treure allò que diem, no? Hi ha coses que poden treure el millor de les persones i hi ha coses que poden treure el pitjor, igual com pot ser, doncs, la gelosia, no?, que pot portar, doncs, a determinats crims o passionals, allò que es diu crims passionals. Doncs, en aquest cas, la cobdícia és el que pot portar a situacions desesperants, i la que es planteja en el llibre, que és una de les, diguem-ne, de les trames o dels temes que hi surt, precisament és el de les herències. I el de, i a més és molt interessant en el tema de les herències, perquè, Brugués, això és com si les persones que han d'heretar és com que ja ho donen per fet com a seu abans de que passi, fins i tot, no? És a dir, abans de la mort, no? O ja donen per fet que tindran segons què, no? I per tant ja és seu abans de que sigui seu, no? Com si diguéssim, i en el cas de la història, intento evitar fer spoilers, Brugués, perquè sí, ja s'ho trobin. Però anem a dir que quan es dona per fet que una cosa serà per tu i de cop i volta diuen que potser no, amigo, ho veuen com si fos seu quan encara no ho era, no?
1: Exacte. Clar, també, exacte, ells ja és algo com que ja s'ho mereixen, és meritori. Ells s'han fet per simplement tenir aquell cognom o en aquella posició dins el nucli familiar, es creuen ja amb dret a... Clar, darrere això també hi ha una mica part també d'una mica del que veiem avui en dia, no?
0: Sí.
1: La manca d'esforç, és a
0: sí,
1: dir...
0: Sí.
1: És a dir, diner fàcil, tenir el diner fàcil, però no se n'adonen que aquelles persones que han construït patrimonis, darrere hi ha un esforç que tu series incapaç de fer o de voler fer, però no ho veus això, només veus el final del trajecte, no veus tot el camí que aquella persona està recorrent i, per tant, clar, és una manera molt fàcil

0: herència, de tenir diners que no t'has guanyat, però que perquè portar el cognom que tens, doncs et creus que et toca, no? I si això xoca amb un patriarca com el que està dissenyat, que té un arquetip d'acumulador i, diguéssim, poc generós, clar, el xoc és inevitable.
1: Clar, perquè aquí és on hi ha aquest element, diguem-ne, de cobdícia, que té aquest punt malaltís, anem a dir-ne, que al final el que fa és que tot, diguem-ne, s'exageri. Aquestes herències, pot ser, com dèiem, diners, pot ser poder, pot ser posició, i té molt a veure precisament amb això que ens comentava la Bruguera ara, del fet de qui ja sap que rebrà una certa cosa, es pot permetre aquest no esforçar-se, no? Perquè el donar-ho per fet, no? Quan estem en un moment, precisament ara, tot i que la història, diguem-ne, és fa uns pocs anys, però vull dir que a dia d'avui estem així, en un moment més que mai en què hem d'estar més alerta que mai, més al dia que mai, per tot el que suposa, doncs, els reptes de la intel·ligència artificial, d'un món canviant, d'una societat canviant. És a dir, aparentment, les persones que estiguin més despertes seran les que triomfaran. Mentre que això és com si no anés amb ells, no? Anem a dir, amb algun dels personatges de la novel·la, que donen per fet que ells dominaran la Terra, no? Com aquell qui diu.
0: Ah, exacte. Hi ha uns personatges de la novel·la que és una mica també, com podríem dir, com simbolitzen també una part ja de la nostra societat que està adormida,
1: Cert, cert.
0: viu adormida.
1: Sí.
0: I llavors aquesta situació de que viu adormida i mira que bé, i a mi em vindrà, jo no m'haig d'esforçar, no
1: No
0: m'haig
1: és
0: de
1: problema
0: saber,
1: meu, no? Com
0: no
1: si
0: és
1: diguéssim.
0: problema, exacte. I també és una mica la part de la... Tenim una part de la societat que viu adormida
1: Sí.
0: completament. Mentre una part, com tu bé dius, jo per exemple ja soc una persona ja d'una certa edat, estic en el món professional i mai havia tingut tanta necessitat d'adaptació a les tecnologies com ara, i és que hi has d'entrar, perquè si vols continuar viu en una posició bona en el món professional, t'hi has d'esforçar
1: Sí,
0: moltíssim.
1: sí, sí.
0: Però hi ha altres que ja dius, bueno, mira, jo ja, això ja passo d'això, va, jo vaig fent, a veure, a mi potser si el meu avi ja me passa això, ja, saps? Vull dir, que és bonic també, a veure, que és bonic també rebre una herència, però ja, si és molt, molt, molt ingent el capital, com el de la novel·la, que clar, també la novel·la haig de crear un xoc i una...
1: Sí, sí.
0: Diguéssim, els personatges els haig de com...
1: Portar el
0: Una mica
1: límit
0: al
1: exagerar
0: límit.
1: perquè ho veiem
0: Exacte.
1: més clarament, eh?
0: Clar, però això fa que, escolta'm, jo a viure, tu.
1: Sí, sí,
0: Jo
1: sí.
0: a
1: Sí, sí.
0: viure i pocs problemes, no? Sí.
1: Clar, aquí hi ha un factor clau, que és que vulguis o no, vivim en una societat en què un pot decidir, doncs, mira, baixar una mica el pistó, tenir una vida més tranquil·la, però clar,
0: Sí.
1: independentment d'això, hi ha una qüestió clara, que és que no es pot estar sense ingressos, i més si parlem d'una ciutat com Barcelona, on és tan car, doncs, poder llogar o viure, no? Per tant, per molt que un intenti baixar el pistó, hi ha un nivell mínim que déu-n'hi-do que és elevat. Clar, en tots aquests moments de tant canvi, doncs anem a dir que el prestigi o el factor, diguem-ne, herència, el factor familiar, és, clar, és com dir, és que és el que em salvarà, no? És com un as que tens allà preparat per treure un comodí en qualsevol moment. I aquesta part m'interessava molt dels personatges de Nondano. Per fet, aquí apareix un element nou, que no faig spoilers, de que fa que allò que s'havia de repartir, doncs anem a dir que canvia una mica la cosa, o molt, i clar, a partir d'aquí és un terratrèmol, perquè aquesta gent adormida, no? No
0: Exacte.
1: preparada, per
0: Això
1: aquests
0: mateix.
1: canvis, de cop i volta, ai, ai, ai, ai, ai, ai, no?
0: Clar, de cop i volta són gent que tot el seu, la seva vàlua l'han basada simplement en tants zeros tinc al compte corrent,
1: Correcte.
0: tants metres d'eslora té el meu vaixell o
1: Sí.
0: tants cavalls té el meu cotxe, el motor del meu cotxe, que quan veuen que tot això es posa en risc, com s'han identificat tant, clar, és la seva identitat,
1: Sí.
0: doncs clar, les pèrdues són devastadores. És que,
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: és que és... Clar, no han treballat res més que la riquesa material, perquè també hi ha altres personatges que tenen una riquesa molt diferent, no?
1: Sí,
0: Per exemple, la cuidadora del Carles, són gent que
1: sí. Sí,
0: és una riquesa més espiritual, més de lleialtat, de fidelitat, de... Vull dir, hi ha molts tipus de riquesa, però clar, aquests personatges d'èxit, mira, mira el que tinc, els diners com a validació, doncs, és clar, són els que reben més, evidentment, són els que reben més.
1: Llegint els primers capítols dels Hereus de la Cobdícia, Brunés, mai me'l llegeixo sencer, perquè vull dir que sóc així, que segur que se m'escapa algun spoiler i d'aquesta manera doncs em controlo una mica, però em venia a la ment un axioma que jo tinc molt clar des de fa molts anys, a veure si me'l compres, perquè jo el notava en la novel·la, que és que sempre s'havia dit que els diners canvien a la gent. I jo venia a dir, no, els diners potencien com ets.
0: Sí, senyor.
1: Estem d'acord?
0: Absolutament, clar. Absolutament, però pensa que això... Mira, has donat en el clau, perquè, mira, quan jo vaig començar a escriure el llibre, jo també pensava, no, els diners transformen, però quan el vaig acabar, vaig dir, no. O sigui, els diners fan que siguis realment qui ets.
1: És un multiplicador per 10, perquè podràs fer més coses, però si tu ja ets generós, seràs generós. Si tu eres mala persona i si tu eres derrotxador, doncs et quedaràs sense un euro més ràpid.
0: El que passa que diguéssim que acabes sent qui realment ets, però que no podia ser en un inici perquè el context no t'ho permetia.
1: Clar,
0: però clar, vull dir, però realment els diners... Clar, els diners, o sigui, jo crec que gestionar... jo sempre tinc una amiga que hem parlat molt d'aquests temes i
1: sí,
0: m'han anat sorgint al llarg dels anys moltes idees. Ella sempre diu, i té raó per mi, mira, la gent es pensa que els diners no tenen res d'espiritual. I sempre em diu, per mi, un nivell més alt d'espiritualitat és amassar grans quantitats ingents de diners sense perdre't en el camí.
1: Mm-hmm.
0: És ser capaç de gestionar-los d'una manera
1: sí, sí,
0: bona, saludable, social, generosa. I és veritat,
1: sí,
0: perquè quan tens aquelles grans quantitats a les teves mans pots fer molt mal, però pots fer molt bé.
1: Sí, sí, sí. Seria però... com allò de los superpoderes conlleven una gran responsabilitat, que diu el d'allò,
0: sí,
1: pues els diners també, no? És a dir, que
0: exacte,
1: tenen... No venen gratis, poso cometes, en el sentit de que per molt que els hagis guanyat doncs honradament, que seria la idea, doncs tens una responsabilitat, perquè en el fons, quan et donen una feina a tu i no a una altra, doncs tens una responsabilitat. Doncs amb això, mil coses. El que passa és que, clar, qui no ha fet aquest exercici, no, és molt difícil que el pugui fer, i més quan es pot quedar sense allò que donava per fet, no?
0: Exacte, aquí també hi ha un treball interior, no? De personal,
1: sí,
0: no? De,
1: sí,
0: també d'entendre's i de posar-se al lloc. Però clar, hi ha molta gent que no fa ni un treball ni exterior ni interior.
1: Sí, efectivament.
0: Directament està esperant.
1: Allò de que no ha dado palo al agua en su vida, però a més internament.
0: Exacte.
1: Tampoc, és a dir, ni laboralment ni internament. Per això són tan interessants aquests personatges i
0: sí,
1: us recomanem aquesta lectura, que us donarà moltes preguntes i moltes reflexions com m'ha donat a mi, i que pugueu compartir i que pugueu llegir i que puguis escriure moltes històries, Brugués Mitjans, amb el seu Els Hereus de la Cobdícia, que el trobeu a RBA. Brugués, moltíssimes gràcies per passar pel programa i fins ben aviat.
0: Gràcies, David. Gràcies.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: aconseguit, molt bé, però clar, ara aquest objectiu ja ha passat, ara n'has de construir un altre, com si diguéssim, no? Una altra motivació, unes altres ganes, i clar, és el que diem, en el videojoc de seguida, bueno, doncs, ja quan t'enganxis a un altre ja t'enganxaràs, però hi ha un procés de desenganxe de l'anterior i per passar al següent, no? Vull dir que ja que jo aquesta sensació l'entenc perfectament que passi amb un videojoc. Igual com passa amb les sèries, no? Que sempre et sembla com molt precipitat, no? L'últim capítol. Sempre et semblarà que s'acaba molt ràpid, no? Bueno, clar, perquè és que d'alguna manera ha d'acabar i el que no vols és que acabi, no? Perquè és com si es morís una petita part de tu, no? És així. Tots vam... Tu perquè ets més jove, però els que tenim una generació, els que vam créixer en els 80, el episodi final de David el Nomo va ser un drama nacional. No? O segons quines sèries, no? Bueno, és normal perquè s'acaba, és com el final del verano, no? Com si diguéssim.
1: És que ahí está, és como lo que és el... la depresión post-vacacional.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: También está muy relacionado con, supongo que momentos intensos o de disfrute cuando se acaba esa fuente de que te aporta, ¿no? Ese disfrute, esa felicidad, ese... Supongo que va por ahí.
0: Totalmente.
1: Lo podemos meter todo dentro del mismo saco. Por eso quería, como trayéndote esta noticia, compararlo con otro tipo de experiencia, ¿no? Porque si no, siempre se cae, ¿no?, en banalizar, ¿no? Claro, los videojuegos.
0: No, es muy interesante.
1: Es ponerle palabras a algo que dices, ostras, pues... Y fíjate a cuántos campos lo hemos llevado. Y lo que nos ayuda también a asociarlo y entenderlo, ¿no?
0: No, ha estat molt interessant, perquè segur que els nostres oients ho associen a això, no? No crec que passi tant en una pel·lícula, perquè l'experiència és molt curta. Ha de ser una sèrie... Ha de ser un llibre, però potser una sèrie de novel·les, no? I que un personatge, doncs, que ja deixi de sortir, no? Com si diguéssim, bueno, aquest tipus d'històries, no?
1: Sí. I sobretot en ese punto de, uno, o de no querer acabarlo,
0: sí,
1: por no
0: sí.
1: cerrar esa experiencia,
0: sí.
1: O el punto después que dices, ¿y ahora qué?
0: Sí,
1: o sea,
0: sí,
1: que,
0: sí, sí.
1: Que, si es un libro, pues es que me ha encantado esta historia. Y pienso, digo, ¿me va a enganchar alguna otra sí. igual que...?
0: Però jo tinc una cosa, i això també, segur que als nostres oients també els hi ha passat, l'experiència, o l'haver viscut ja aquestes situacions molts cops, i avui en dia que tenim la possibilitat de tenir el streaming, a mi m'ha passat en moltes sèries que quan per exemple, m'ha sabut greu acabar-les, com pot ser les sitcoms que a mi m'agraden i tal, penso, o sitcoms o sèries de ciència-ficció que m'agraden molt, penso, ostres, quin... Passa el temps, potser és perquè jo tinc una màquina de borrar el cap, que m'oblido de les coses, però la puc tornar a veure des del principi i la gaudeixo quasi tant com el primer cop, perquè més o menys recordo coses, però no totes les coses. Per tant, molts cops quasi prefereixo retornar a veure una sèrie que ja he vist i és quasi com si fos nova. I és més segur això que veure'n una de nova que potser no t'agradarà, no? Sí. És a dir, el fet de regaudir, no? D'allò que ja has viscut, avui en dia és perfectament possible i crec que amb els videojocs també passa. L'experiència de tornar a un mundo abierto d'aquells i explorar com si fos el primer dia, tornar a sentir la banda sonora que sona, no? Mentre estàs en aquella zona del mapa, jo crec que això és hiperrecomanable.
1: Y ahí de ahí el sentido de los remakes.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, senyor.
1: Porque tú ya sabes la historia.
0: Sí, sí, però el sentit en el remake encara té més sentit en el món dels videojocs. Un, perquè millora la qualitat gràfica. I dos, perquè si no en plataformes antigues ja no hi podria jugar, possiblement.
1: Ahí está.
0: Per tant, té més necessitat que d'això, no? Perquè sí, sí, és molt interessant. Molt, molt interessant. Fantàstic aquesta aproximació que farà que els nostres oients doncs, també hagin recordat o reviscut, no? Que és allò que els agrada o que els agradaria tornar a viure. Tenim una recomanació aquesta setmana, Dani?
1: Pues sí, prepara, que cojo carrilla, ¿vale?
0: Venga, vamos allà. Espera, que trec el boli, perquè si no després això...
1: Sí, te lo digo así, tal cual, y luego... Sí.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta sintonia, ja sabeu que el que volem és passar-ho bé. És temps per la disbauxa, és temps per l'humor, és temps pels tribuneros, perquè arriba en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Ja els tenim aquí.
1: Sergi, vinga, Sergi, que hem d'anar a venir a Palma un dia d'aquests.
0: Exacte, a Palma ni que sigui, no? O, sí, o a Menorca, sí. On sigui, eh? Home, ja que...
1: Jo vaig dir anar a la venir a Palma i el Sergi pensava que era anar a Mallorca.
0: Sí, clar, clar, no, és el que té. És el que té.
2: No, i vam anar a Canàries.
0: Exacte, a Palma de Gran Canària, en aquest cas, eh? És de la Gran. A veure.
2: Tanta Palma i tanta pel món. A veure... jo és que em perdo, no és lo de la hòstia ara.
0: Bueno, clar, això depèn, no? Depèn.
2: I lo de que m'he enterat ara fa poc que et posen cendra, una cruz, ostres, tu. Oh.
0: No,
2: jo no sabia, deien el dia no sé què de la cendra, digo, bueno...
0: Jo vaig ficar un incienso d'aquests, no? un incienso
2: mirralo.
0: Pero mirra como beben los peces en el río, ¿no? Aquesta, okay. Maravillosa.
2: Mai ens denunciaran per nostre humor blanco.
0: No, home, és que som blancos d'humor, després som alguns som del Barça o així, però vull dir que... escolta'm una cosa, ara m'heu fet preguntar una cosa. Si els crismes, les Nadales, el seu nom ja indica, és per Nadal.
1: Els carismes.
0: Exacte, però no es podrien també cantar totes aquestes cançons per Setmana Santa? Bueno, tenen tradicions, depèn del lloc, no? Doncs es fan unes tradicions o unes altres. Per exemple, nosaltres tenim la mona, que una cosa que hauríem d'investigar des de fa temps seria per què els pollets no aconsegueixen tenir els ulls alineats. És a dir, per què sembla que vinguin de ressaca tots els pollets aquests que surten a les mones, no?
1: Bueno, alguns ja no venen sense ulls.
0: Sí, alguns ja venen sense ulls.
2: Pobre pollet. És que per mucho que vistes a la mona, sí. Mona se queda. Per què tan pollet?
0: Efectivament.
2: No queden a casa els pollets aquests. Sempre van buscando a ver si hay un huevo abierto para meternos dentro.
0: Exacte. Surten o entren de l'ou aquests pollets, no? Alguns sembla que surtin de l'after, això també t'ho dic. Però que la idea seria...
2: Ostres, tu! Que comencen a ficar pastilles allà a l'ou, a dins.
0: Exacte.
1: Aquí la pregunta, què vas fer primer, l'ou o el pollet?
0: O el pollet de la mona, efectivament. I aquelles com palmeretes, que també es punxen, que són com si fossin plomes de periquito o de, no ho sé, o de lloro, no? Allò que també es pengen al...

0: d'això. Al final tot això acaba dins la mona i t'acabes menjant, ni que sigui algun palet d'aquests de les... Eh?
1: Aquí sempre hi ha un calaix a cada casa ple de pollets i, i d'aquestes plomes i altres coses d'aquestes de mones i pastissos.
0: Està el mateix... Sí, no, mona se queda segur. Estaria el mateix calaix on guardeu els números de cera, o sigui, dels aniversaris? Allò, el 3, el 4, eh? On dius...
2: Sí. I les gomes de pollo.
0: Exacte, i les gomes de pollo, i les pincetes aquelles per quan has obert una bossa d'alguna cosa, que els primers dies ho fas servir, després les pinces ja emboliques una mica com pots i ja ho tires. Però mai reutilitzes un número d'aquests d'espelma, no? Vull dir, es guarden per guardar, perquè després dius, escolta, quants en fa? 27, 38... Vas a comprar números nous, perquè si no n'hi ha un que està molt més cascat que l'altre, no? El de les desenes, diguem. Clar, si ha d'aguantar 10 anys aquell pobre espelma, no aguanta 10 anys. Al final ja no és el número que és, ja és un altre, ja una mica, no?
2: Això va a la tomba, eh?
0: Això què, perdona, Sergi?
2: Això va a la tomba, com els faraons.
0: Ah, home, això va... Sí. O sigui, tot aquest calaix, aquest calaix de coses que s'han anat guardant...
2: Tot el que has guardat, van tu a la tomba, ja.
0: Van tu a la tomba. Ostres, doncs hi ha gent que necessitaria un mausoleo, que diu, necessitaria el Palau Sant Jordi.
1: Hi haurà tombes que semblaran un todo a 100 o un gran bazar,
0: Un bazar d'aquests, Sí. Que després sempre hi ha algú que et sap... Bueno, o un blues page, no? Al final necessitaràs... diu, on guardem les cendres, també, no? Doncs en un blues page, perquè si has de cremar tot això, és a dir, és diferent de si hi ha un enterrament o és incineració. Quan és incineració tot això s'ha de cremar, ho dic perquè les espelmes igual tenen su momento de glòria, no? Perquè vull dir, al final sí que realment s'hauran encès, no? Una mica. Bueno, no ho sé, escolta, jo us volia...
2: No es pot fer servir per depilar-te després?
0: O... Aquesta cera, no? O sigui, diu, mira, me queda un 3 de l'any passat, diu, la vas cremant a sobre de, pues, d'això de, bueno, vulguis depilar-te, no? I després, raca, fas aquella estirada, eh? Pues podria ser, a la cera. La cera és per on has de caminar sempre que cap al carrer has de vigilar.
1: No hi ha més cera que la que ara te diuen.
0: Efectivament, a la cera verdadera, Pim pom fuera, sí. també deia el clàssic. M'ha arribat un estudi que hi hagi...
2: Que... ¿De què hablar ahora? Sí. ¿De
0: no.
2: Sempre estamos... Ah.
0: No. No és Dembélé, no. Bueno... T'explico. Ho he llegit al Mundo i diu així, aquí ni quito ni pongo, Dic, tal com resa...
2: El Mundo.
0: Sí, no el diari, el diari El Mundo.
2: Ah, bueno, el diari.
0: Sí, sí, sí.
2: Diu, hi ha diaris? És que els estic buscant.
0: Encara queden, un lloc que es diu quiosc, ja veuràs, fixa't un dia que en trobaràs. Diu el següent, aquest estudi, diu, la ciència recomienda... una eyaculación diaria para evitar el daño genético en los espermatozoides.
1: Està bé aquest estudi, científic del tot deu ser, no?
0: Bueno,
1: I sobre quina mostra l'han fet?
0: Aquí està, clar, la mostra com l'han escollit, és a dir, els espècimens humans...
2: Amb dones no.
0: Amb dones no, perquè no és això. Vull dir, clar.
2: No.
1: Però hi ha un estudi femení també sobre això o no?
0: Però no poden tenir espermatozoides. Tindrien òvuls.
1: No, però si no, també el mateix, no? Algun tipus de cosa perquè els òvuls surtin millor?
0: Val.
1: No sé.
0: Bueno, ja s'investigarà en tot cas.
2: Vaya història de Harvard.
0: Història de Harvard, diu.
2: Ja ho sabem de fa temps. És que hay que hacerlo porque si no se te quedan los ojos en blanco.
0: Exacte. No, deien que et quedaries... No, no, Sergi. Deien que et quedaries sec.
2: Se quedan en blanco, diuen.
0: No, en blanco no.
2: Explotar. Deien, que si no explota, no?
0: No, deien que et quedaries sec. No, no que et quedaries...

0: tenían los ojos en blanco.
1: Ya, si no fallas, ¿no? ¿O no? Porque te quedaban los ojos en blanco como los zombies.
0: No, bueno, hi ha gent que posa els ulls en blanc en el moment, diguem-ne. No?
1: Això deu ser perquè, mira, ja saps per què és.
0: Bueno, la pregunta és, allò, dèiem abans, no? Què va ser primer, l'ou o la gallina? En aquest cas va ser, què va ser primer, la idea de l'estudi o l'estudi va aparèixer a partir del que...
2: Jo crec que l'estudi va sortir d'una festa Harvard, com deia ell, una festa de harvardiana.
0: Altes hores de la matinada va sortir la idea.
2: Va haver-hi un catxondo que va dir que no hi ha nassos de fer un estudi sobre això.
0: La següent frase va ser agafa'm el cubata. Sujeta'm el cubata que ja veuràs tu.
1: Eren enxufats en Harvard.
0: Sí, en Harvard, sí, està clar. Però tu imagina't, o sigui...
1: Estaven ahí en el bar de Harvard.
0: Sí, sí, sí, de Harvard de la mano de Dios. Escolta'm una cosa.
1: De Harvard del Mar Menor. Clar.
0: Exactament, de Harvard del Mar Menor és preciosa aquella. És una zona preciosa.
1: Doncs, la illa de Harvard.
0: La illa, sí, sí, totalment. Bueno,
1: la qüestió és, han fet, i que parla de la genètica que no sé ni lo que és.
0: Vol dir, a veure...
1: Hay que poner para qué tal, si no és una frontera, la genètica no puede desarrollarse, però què vol dir això?
0: A veure,
1: no tendremos el dedo más largo para tocar el móvil.
0: Bueno, el dedo más largo igual no seria el millor comparació. Però jo la primera...
2: El dedo más largo, però no del dedo.
0: Clar, clar. No, jo la primera pregunta que...
1: El del medio, sí? Jo què sé, o los pulgares, no ho sé.
0: Clar.
1: El que facin servir.
0: Una pregunta és...
1: Clar, si tu no ho fas,
0: sí?
1: El futur engendra, ell no tindrà els dits més llargs. Per
0: engendra o el gendre?
2: El punyau.
1: El descendent.
0: Els descendents, sí, els descendents.
1: A mi la gent li desciende muchas cosas, saps?
0: Sí. Vull dir, sí, els que han fet l'estudi... Exactament. La pregunta és, si la idea és que... no fer cada dia aquest exercici, diguem-ne, d'amor propi. Sí, ho dic a la gent que porti molts anys de casat, vull dir, en qualsevol cas. Pots provocar un...
2: Hi ha, com es diu això, sectors que no poden entrar com a mostra, o sigui, els casats, no?
0: És que els casats, o sigui, tenen poca freqüència, no sé que sigui d'amor propi, anem a dir, perquè...
1: Hay club d'esto, no? D'amor propi?
0: De runners, ja. Ah, d'amor propi no ho sé.
1: Sí. D'estos que dicen, venga, va, pues va, algun sitio habrá que ir.
0: M'agrada molt la frase, que fina, eh? Algun sitio habrá que ir. El que passa és que si l'estudi diu que pot provocar un dany genètic, això vol dir que s'assemblarien menys a tu, els fills. I això, en segons quins casos, jo ho trobo un avantatge. Segons, no?
2: Poder dir, mira, tu no cal, no?
0: Exacte.
2: Tu més val...
0: Tu t'ho pots estalviar, si això.
2: Sí, potser hi ha algun llest que també diu, hòstia, recomanen un, però si en faig més, què?
0: Clar. Pot ser per accés o per defecte? Sí.
2: Clar, a mi, com a l'anunci, no? Aquí diuen un, però a mi m'he davant dos.
0: A tu t'he davant dos. Clar, però aquí, clar, diu que si no arribes a un tema diari, diguem-ne, una... Sí.
1: Erupció cutània.
0: Exactament. Si no arribes a una erupció cutània al dia, doncs pot tenir, complicacions. Però i més, i més...
1: Campió del món de MotoGP. I tens un fill, i clar, i si no has estat ahí, el cas igual no gana, com tu. Però si gana com tu és que... Algo hay.
0: És que has fet els deures tots els dies, Tots els dies, bueno...
2: Cada dia s'ha posat manos a l'obra.
0: Manos a l'obra, sí. Sí, molts més cops jo crec manos a l'obra que no d'això. Però bueno, en qualsevol cas, aquests estudis, com vas al teu cap... O a la, diguem-ne, directora de la universitat i li dius, mira, portem uns mesos...
2: Jo hauria anat allà i hauria dit, vull formar part de la mostra.
0: Clar, clar, clar. Aquest estudi demostra que...

0: Calendario y cálculos. Y de a ver qué quieres, que se parezca por aquí, por allá, vas hoy sí, hoy no, va a ser. Sí.
1: Vos dir que fan ello...
0: Pots anar adicionant el genetisme, depenent del dia que ho fas, si fas quatre seguits, no sé què.
1: Home, quatre seguits. Jo, home, això... No... Ah, val. Sí, ja t'entenc. No, perquè jo patia. Dic, home, aquí igual no hi ha problemes genètics, però hi ha uns altres tipus de problemes. Perquè...
2: Sí. Això... Això ja és abusar, Sergi,
1: sí,
2: tu exacte. Ja estàs parlant d'abusar, eh?
0: No sé de què parleu, perquè la veritat jo no sí. Em preferia res. Sergi,
1: no, ell nunca se refiere a nada d'esto, no està clar.
2: No, Sergi, tu llavors formaries part de la mostra placebo.
1: Exactament.
0: La mostra placebo.
1: Sí.
0: Escolta, això de la mostra, sí, que se va en el tubo este, no?
1: Sí.
0: En el in vitro.
1: En el tubo de in vitro, sí.
2: In vitro a participar.
1: Exactament. Diu, què hi ha que fer?
0: Les coses sempre han sigut... A veure, vostè què opina? En un tetrabric o in vitro?
1: Ai...
0: Sempre ha sigut així, no?
1: Sí,
0: quan deien la fem full in vitro és perquè la ponien en un sitio de vidrio, en un vitrio,
1: en un
0: no?
1: Tetrabric, no? En un briquio, no? En aquest cas. M'agrada molt la pregunta, ¿dónde le dejo esto? No? Sí. Li porto la mostra diària. Clar, com es guarda això? És a dir... Saps com la gent gran que ha de prendre pastilles, que a la pròpia pastilla indica quin dia és, per no, saps? Perquè no t'equivoquis, o les de regulació de, per exemple, la regla o coses així, no? Que posa el dia, no? Etcètera. Hauries de tenir com una espècie de tàper dividit per dies, on vas deixant allò, saps què vull dir?
2: Jo m'estic imaginant aquí com això, com uns tubs d'assaig,
1: sí.
2: Tipus flauta peruana, però per dia.
1: Molt bé, sí.
0: Bueno, no sé, jo, com diria Orwell o Tom Sharp, igual te lo succionen directament, hacen...
1: Home, ¿sabes? el so no... No sé si Orwell aquí era la cita més adequada.
0: Sí, bueno, per el futur, este de 1984.
1: Sí, no, sí, per la succión, control.
0: Control, sí, com les vaques, pues succión, pues así no se pierde ni una gota.
1: No, clar, però el tema és qui succiona què, saps què vull dir? O sigui, com fem el tema de...
0: No ho tenim... Tu no ho has de fer amb la boca, no?
1: No, bueno, clar.
0: A veure, succionar, miccionar, a veure, un moment, estornudar, què s'ha de fer?
1: Tot és accionar al final, no? Al final és... Tot és bocines, no? Al final tot és...
0: Tot al final tot és un malentès, vale ja de paraules tan complicades, digue'm el que has de fer.
1: Clar. Donde, o sigui, tot es resumeix en... Vale, jo vull participar perquè m'han invitrado, sí. On li deixo això, no? Què és? Anònim? Ha de portar el nom, perquè si no, clar, igual no coincideixen dos anònims, saps, allò de, per fer el seguiment. O sigui, s'entén que... O sigui, ha de ser anònim o...
0: La IA ja fotrà mà, no? La IA aquí?
1: La bueno, sí, igual no seria el millor exemple, però bueno, la IA és possible que estigui fent els càlculs, per exemple, no? O sigui, que tu li digues, mire, tinc aquesta mostra que m'ha donat la persona...
0: No hi ha suficiente.
1: Arriba un punt ja que la gent ja no és una central lechera asturiana. Vull dir, hi ha un moment en què la gent diu, miri, jo ja no puc...
2: Això és el que hi ha. Això és el que hi ha.
1: Hasta aquí hemos llegado, no? Vull dir, això és tot el que hem pogut, tot el suc que hem pogut treure aquest tema, no?
2: Hem vingut a jugar, doncs vinga.
1: Sí.
0: És que el nostre humor és demasiado blanco, eh? És demasiado blanco.
1: Avui sí que està siguent humor blanco, sí. Totalment.
0: No ens van ni un juicio ni nada. És tan blanco el nostre humor. Ai, m'encanta.
1: Bueno, és que mira, així portem 600 anys, doncs encara fent aquesta...
0: 700 anys portem?
1: 600, ja? 600, sí, jo crec que fa 600 ja. Si no 600, 601, més o menys. De...
0: I per això ja ens han canviat aquí a la tribuna, ja ens han canviat la piel aquesta, el cautxo.
1: El cautxo, sí.

0: Sí. Ara és una tribuna coberta.
1: Ara no és Celta, ara és Lona.
0: Sí. Barcelona.
2: Ara ja és una butaca amb
0: sí, senyor.
2: Així de senyor.
0: De gamer, sí, quasi no. Diria, eh? O sigui, teniu...
2: Sí. És una butaca sofà, ja, eh?
0: Sí, sí, sí, sofà, sofà sola. Sofà, sí, sí. Escolta'm una cosa, per Setmana Santa us apuntareu a un club de runners d'aquests que n'hi ha ara? Perquè ara tothom està compartint el que fa a l'Strava i l'altre dia va saltar la notícia d'un
2: militar...
0: D'un militar...
2: Jo faré el meu Via Crucis, que són 12 parades a 12 bars diferents.
0: Ah, molt bé. O sigui, tu fas el teu Via Crucis, anualment, per aquestes dates. Sí. Fas un peregrinatge, no?
2: Sí, faig el meu Via Crucis, paro a 12 bars diferents i cada bar, doncs això, hi ha una història diferent.
0: Hi ha una història diferent. La beguda és la mateixa a cada bar?
3: Sí. Descobrir què passa aquí,
0: Està molt bé, està molt bé. Doncs escolta, em sembla interessant el Via Crucis. Escolta, cadascú, oi? Doncs
3: amb les... Eren 12 bars?
0: Com els grams de raïm, no? Deu ser...
3: Però què han de ser 12 estacions? No me'n recordo, què és, dels 12 mesos o... És
0: bueno, que, claro, mandamientos eren 4. 10, no? Sí. Bueno, sí, depèn.
2: No sé quantes són, no ve d'una o dos més, ja.
0: Sí, sí. I si cal, repeteix,
2: Quan porto 7 o 8, si t'escolto, continuo.
0: Exactament. Vull dir, si es repeteix, sí, si es repeteix algun bar a partir del 7è, ja... Mira, quasi millor que ja el coneixen, no? I que... Sí, sí. Efectivament. Doncs escolta, que tingueu uns...
3: Però qual era el tema? A veure, este, qual era el tema? A veure, el tema...
0: El tema era...
3: Club de què?
0: No, sí,
3: club de runners?
0: De runners, però ho deixarem per la setmana... Bueno, quan tornem després de Setmana Santa...
3: Club de runners, existia esto ya.
0: El club de runners, que ara la gent lliga amb això. O sigui que...
2: Ah, sí?
0: Sí. Sí, sí, la gent queda, no sé si corren, però bueno, van més arreglats i maquillats i perfumats.
2: Però costa a mi ja respirar i córrer alhora i
0: exactament.
2: A sobre lligues?
0: No, és que a veure, dius...
3: Trescabirse en la realitat, estan trescabirsándola.
0: Sí, estan trescabirsándola, sí. Sí, sí, n'hi ha tres que l'estan cabirsando.
3: Mezclando la realitat con la ficció. Ja.
0: També et dic una cosa, si ja t'agrades o allò que et fas gràcia, allò ben suat i ja tens molt guanyat, saps? Perquè vull dir, després ja arreglat segur que encara fas més goig. O sigui que també s'ha d'entendre que pot ser una solució. Però bueno,
3: això no fan. Dutxes mixtes o com va això?
0: No es dutxen. No, aquesta gent no es dutxen.
3: Vaya cultura. Sí. Sortit, aquests nois.
0: En parlarem d'aquí dues setmanes, que la setmana que ve teniu el vostre Via Crucis i aquí estarem... Claro. I aquí estarem...
3: Amb el Via Crucis?
0: Sí, bueno, farem un... Bueno, ens podem apuntar al Via Crucis del Marc i anem fent aquests...
2: Sí, sí. On pateixen tres,
0: Exactament. Després comprovarem si cada... A partir de quants bars...
3: Els cupones.
0: Les entrades. Bueno, mirarem a partir de quants bars el codi genètic aquest, l'herència genètica va minvant, Tot i que ja a certes edats ja quasi és millor que vagi desapareixent. En fi, d'aquí, bueno, després de Setmana Santa tindrem més tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Fins la propera, bones festes!
4: Oh, no,
0: el Palmó.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest nits de ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per reescoltar, doncs, els millors moments. Col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

0: programa del 15 de març del 2026, de fa uns mesos, que vam fer aquí en bones mans, no paro de recordar que, de vegada que penso en aquell moment, no paro de recordar una persona, un cantant. Abans escoltàvem Vanessa Martín, que va posar música, com tants altres artistes, a aquells mesos tan complicats. N'hi va haver un que cada dia va tocar la guitarra des de casa, però és que ja tenia la feina feta anteriorment, i tenia concerts aquells dies. El 16 de març, el 17 de març, evidentment no els va fer aquells concerts, però va promocionar-los aquells concerts. Ho va fer aquí, en aquesta emissora de ràdio, en un programa que el servidor tenia l'honor de presentar en aquell moment, que era La Brúixola. I vull explicar la història del que va passar en aquella visita tan especial, perquè va ser un moment molt estrany, però a la vegada molt, molt reconfortant. Va ser la visita de El Canca.
1: Qué bello es vivir cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana.
0: Quantes vegades hauré cantat això després en temps de Julia en la Onda els diumenges al matí, no?
1: Por esta vida que está tan bien fabricada.
0: Aquesta cançó va acompanyar la temporada anterior de Julia en la Onda. Cada matí a les 8 del matí, quan començava el programa, els components de la mesa de redacció cantàvem això. I jo em recordava cada diumenge del Canca.
2: Cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
1: Qué bello es vivir.
0: Bé, doncs el Canca va ser l'últim convidat que vaig tenir a l'estudi abans del confinament, abans del tancament per la pandèmia, no? I va haver un moment molt especial que m'agrada explicar a l'audiència que ens escolta, que és que quan ell va arribar als estudis d'aquí de la Rambla, d'Onda Cero Catalunya, a la Rambla de Barcelona, va entrar, em va avisar la persona que hi ha a recepció de que ja havia arribat, i vaig sortir a saludar-lo, ens vam quedar en la distància mirant-nos, i em va dir: "Oye, nos abrazamos, ¿no?" I vaig dir: "Vale, vale." En fi, no sabíem molt bé com comportar-nos en aquells dies previs. Això era 10 de març del 2020. El 14 es va declarar l'estat d'alarma. El 15 vam viure el primer dia de l'estat d'alarma. Recordem un passatge d'aquella xerrada que vam tenir aquella tarda aquí als estudis d'Onda Cero Catalunya.
1: Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece.

0: Volia portar-la aquí aquest matí perquè crec que és un cant a la vida, com li deia en aquell moment, i una alegria del matí, que ens posem aquesta cançó i començarem el dia d'una altra manera. Vinga, todas!
1: Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más.
0: Això passa en aquest En Bones Mans, en el qual estem recordant aquells moments del març del 2020.

0: En bones mans, la salut des de la ràdio.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: En Pitu Sitges, que ens posa en forma, sempre, ens activa el cos en aquest moment del matí. I avui amb què ho fa?
2: Pues mira, avui us porto una modalitat nova, que encara no està com molt latente amb els gimnasos, però que mica en mica ja veuràs com anirà sortint per tots els centres esportius, vale? I si et parlo de ioga, tothom sap de què estic parlant, perquè el ioga és una de les activitats dirigides als centres esportius i fora d'elles, que són molt pioneres, igual que el Pilates. Però si et dic que si combinem el ioga amb els treballs de força, que últimament estan també molt, molt en auge, es diu ioga sculp.
1: Ioga sculp.
2: Sí.
1: I això, bueno, si... No sé si del ioga fem una escultura o què hem de fer.
2: Bueno, més o menys, vale? Llavors, és una modalitat moderna que combina les diferents postures del ioga, vale, tradicionals, amb manuelles, lleugeres o mitges.
1: Amb què?
2: Amb mancuernes.
1: Ah, es diu manuelles en català?
2: Manuelles.
1: No ho sabia, mira, un...
2: sí.
1: Ja ho he après. És a dir, el ioga amb una mica de pes.
2: Amb una miqueta de pes per enfortir una miqueta encara més els músculs, vale? A veure, es fan les mateixes posicions del ioga, vale? Però s'afegeix aquest mínim pes, vale? I moviments més repetitius per activar més la musculatura. Això què fa? Pues fa que treballis la força i la resistència muscular, et mantinguis amb més flexibilitat i més mobilitat, vale? I augmenti la intensitat cardiovascular.
1: Perquè hem de recordar a les persones que ens escolten, les més fidels ja ho sabran, que els hi ha explicat el Pitu en alguna ocasió, que és que el ioga no és una cosa de, només de relaxació, no només és d'estiraments o d'una cosa molt zen, no? És una cosa que també té intensitat,
2: sí.
1: Pot tenir intensitat.
2: Bueno, d'aquí les diferents varietats del ioga, no? Però sí, el ioga normalment és a part del ioga sculp, vale? És com més mirat per la respiració, asanas, que són les postures del ioga, vale?
1: Sí.
2: És com més estiraments, perquè la gent tingui una petita idea, estiraments i mantenir aquestes posicions un temps determinat. Ah. Això també fa treballs isomètrics, vale? Però el ioga...
1: treballs isomètrics?
2: Que mantens la musculatura activa en una posició estàtica,
1: vale?
2: Llavors, el ioga sculp el que fa és aquests moviments, aquestes asanas, que són les posicions, però amb una miqueta de pes. Això què fa? Pues el que t'he explicat abans, enfortir la musculatura, tenir més resistència, intensitat cardiovascular, i com una classe normal dura entre 45 i 60 minuts com a molt, segons el monitor.
1: Aquesta ioga sculp, que és una modalitat de ioga amb una mica de pes, què ens ajudarà a treballar, diguéssim?
2: Vale, resistència i força, sobretot. Per això... incluïm una miqueta de pes, perquè clar, si no seria el ioga...
1: Quant pes? 5 quilos? 10 quilos?
2: No, 10 quilos és massa.
1: 1 quilo?
2: Bueno, pues, potser per algú un quilo ja és massa,
1: ja,
2: també,
1: ja.
2: Vale? És intensitat mitja, és a dir, si cataloguem la classe amb un nivell d'escala d'esforç, seria un 7-8, vale? És a dir, els pesos no han de ser molt grans, perquè segons en quines posicions seria contraproduent cap a nosaltres, vale?
1: I això, aquesta classe es fa en grup, al gimnàs?
2: Sí, és com una classe de ioga.
1: De ioga normal.
2: Sí, el que passa que és molt...
1: Sí, perquè el grup potser és una mica més reduït per
2: no, la serà igual.
1: Del pes.
2: Serà igual. El que passa que és algo molt nou i encara no clar, tots els centres esportius ho tenen.
1: I en quant temps podem començar a notar els resultats de tot això?
2: Vale, això va bé que m'ho diguis, perquè no només amb aquesta classe, sinó amb totes les classes.

0: classes, no només amb una classe i ja ho notes, sinó has de tenir una constància almenys de 2-3 setmanes. Uh-huh. Els canvis físics els començaràs a notar més endavant, però tu internament pues ja notaràs que dors millor, que vas com molt més àgil, et fan menys dolor, sobretot la part lumbar, esquena, cap... Vale? Llavors, la gent pensa que fent una classe ja està. No, uh-huh. Doneu-se un temps d'entre 6 i 8 sessions, que serien això, entre 3 i 4 setmanes, més o menys.
1: Molt bé, és a dir, un mes vista, començar a esperar resultats.
0: Sí.
1: I això es pot combinar amb el ioga, diguéssim, convencional?
0: Sí, perquè no té res a veure, sí que té a veure, però és un altre tipus d'entrenament.
1: Yoga Sculp, eh? Yoga Sculp. Si vostès van al centre esportiu i es troben un cartell que posa Yoga Sculp, és això que està comentant en Pitu.
0: Sí. I és això, és divertit, és dur, perquè la gent va amb el concepte de ioga, però clar, a l'incloure el pes, això fa que l'estímul sigui molt més gran.
1: Doncs escolta'm, jo no em comprometo ja a res, perquè no he complert encara amb el Zumba, que em vaig prometre, no sé, quan fa, un any, pot ser?
0: Una miqueta més, sí.
1: Però prometo investigar sobre el ioga, aquest ioga Sculp, que no és que ens esculpeix, sí que ens pot esculpir d'alguna manera,
0: sí.
1: Ens esculpeix el cos, sí. I ho fa a un mes vista. Prenguin la nota. Pitu, gràcies per venir una setmana.
0: Gràcies a tu, moltes gràcies.
1: Adéu.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
3: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
4: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
3: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. En bones mans.
1: Un programa que avui està parlant molt del que passava fa ara 6 anys en el nostre país i a tot el món sencer, és que ens va passar a totes i a tots, que és que estàvem confinats, confinades dins de casa sense saber, amb la incertesa, de què passaria després. Això també li va passar al nostre dietista nutricionista, que és en Roger Barrull i Pérez. Roger, bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia, com anem?
1: Molt bé, encantats de saludar-te una setmana més. En Roger, que no sé si se'm va portar les mans al cap o es va fer creus durant la pandèmia amb tot allò que la majoria va acabar fent a casa, pel que fa a l'alimentació, em refereixo, a la nutrició. O si, per contra, pensa que van fer les coses prou bé.
5: Era un moment complicat. A mi em va agafar que feia un any i escaig que havia acabat la carrera i estava començant a treballar, llavors a mi em va aturar en sec la feina, no? I després, era un moment on tothom estava enganxat a les xarxes. Uh-huh. Llavors, clar, jo més aviat em posava les mans al cap, en general, perquè clar, les xarxes, hi ha una cosa que diem que és l'ordre de magnitud per tombar una virgueria o una informació falsa és 10 vegades superior, és a dir, l'esforç de desmentir una barbaritat és 10 vegades superior, sí, com a mínim, a la de crear-la. Llavors, clar, has d'estar constantment dient no, resulta que això no és cert, perquè tal... Llavors, havies de fer un esforç per entrar a les xarxes i per tenir el teu espai per publicar amb rigor científic, no? Però, en general, va haver-hi moments bons, va haver-hi moments dolents, com a tot, i

0: I a l'hora d'aprendre, no? A l'hora de la gent comportar-se a nivell d'alimentació, doncs va haver-hi alts i baixos, va haver-hi molta confusió amb un programa que es va fer a una televisió que donaven unes indicacions, unes recomanacions pels malalts de Covid, que no es van rebre gaire bé. Hi havia sanitaris que estaven a favor, altres estaven en contra, i es va formar el caos, no? Llavors, era un moment complicat i complex.
1: Sí, un moment molt complex per totes i tots, sobretot perquè tampoc teníem ningú, ni els sanitaris, que ja ho hem escoltat aquí, sabien molt bé com aniria la cosa, com acabaria anant. Hi havia una previsió, hi havia doncs, models, diguéssim, de previsió que ens feien pensar què passaria, però mai sabíem quan hi hauria el final d'allò, no? Jo recordo que vaig sortir de la ràdio el 13 de març dient «torno d'aquí 15 dies», no? I no vaig tornar d'aquí 15 dies. Llavors, sí que la nostra vida va estar una mica el que passava cada dia, el dia a dia vam viure, no? I això també va comportar alguns problemes en l'alimentació. Jo em vaig engreixar moltíssim en la pandèmia.
0: Clar, aquí depèn molt de la persona, depèn molt del context de cadascú. No tothom tenia els mateixos recursos, els mateixos condicionants a nivell de... Clar, no tothom vivia en una casa gran amb jardí al sol que pogués fer exercici
1: Clar, clar.
0: o que tingués una alimentació adequada. Hi havia molta gent anant a buscar aliments a la caritat. Vull dir, era un moment molt complex a nivell social. En general, la gent va aprendre que a casa també ens podem cuinar, perdó, també ens podem cuidar com a tal. Sí que és veritat que va haver-hi molta gent també que va fer, per exemple, comencem pel que no vam fer bé, no? Comencem pel allò dolent, acabem amb positiu. El que no es va fer gaire bé va ser aquesta sobreinformació de les xarxes, no? I de no atendre el que és una alimentació tradicional. El fet d'entendre que en un dia normal doncs, fem activitat física perquè ens movem, encara que no siguem esportistes, al final caminem d'un lloc a l'altre, no? La majoria de nosaltres, encara que agafem el cotxe, una certa activitat física fem. Què passa? Això s'atura en sec. Llavors, la despesa energètica també es redueix. Podem parlar de 300 a 400 quilocalories diàries que no estem, diguéssim, utilitzant per moure'ns, no? Llavors, clar, sumat a això, que estem a casa, i a casa vam començar a fer moltes preparacions que es van fer virals, no? Brioixos, com fer un pa d'ametlles, com fer un pa d'olives, com fer un brioix de xocolata saludable, xocolata negra, 90%, i amb edulcorant i tot el que vulgueu, d'acord? Però al final estaven aprenent a fer preparacions molt calòriques, per molt que siguin saludables, molt calòriques, que a la llarga molta gent doncs, va tendir a guanyar una mica de pes. També va haver-hi el contrari, gent que per culpa de l'angoixa o se li va tancar l'estómac i no va menjar pràcticament i va perdre molt de pes, com gent que va passar el contrari, no? Que va doncs, tendir a engreixar-se més i a guanyar bastant de pes. Al final, aquest equilibri de menys activitat física, major ingesta, si la ingesta és a través d'aliments més palatables, no, que ens agraden més, per molt que siguin saludables, doncs al final tendim a engreixar-nos. I això, doncs, és una cosa que en aquell context era molt fàcil, no? I això seria una mica la part més negativa.
1: Molt bé, això és el que ens vam emportar de negatiu, que és alguns que vam guanyar uns quilos de més. Més a més, és que diu una cosa molt interessant en Roger, que és que, clar, això no respon de la mateixa manera en tots els cossos, això és evident, però tampoc en totes les persones i les seves realitats, perquè hi havia persones que vivien en pobles de menys de 5.000 habitants que podien sortir amb normalitat al carrer, fer l'activitat física diària normal, i hi havia altres persones que vivien a les grans ciutats o a les grans conurbacions que no tenien aquesta llibertat, no?
0: Sí, aquí hem de tenir molt present el tema dels determinants de la salut de la gent, no? És a dir, no és només el fet que jo em pugui cuidar o pugui tenir una alimentació molt més conscient, menjar molta fruita, verdura, etc., sinó que l'entorn on visc, al final, això ho saben totes les persones que es dediquen a l'atenció primària, a la salut pública, el lloc on vius, l'entorn que tens al voltant, determina en gran mesura les possibilitats de salut que tu tens, no? I per tant, el fet de viure en un segon pis, en un edifici a la ciutat de Barcelona, sense pràcticament llum exterior i d'una manera més aïllada, en un piset petit, no? Amb molta gent, això també condiciona el comportament alimentari que puguis tenir, no? En molts casos. Llavors, les decisions que prens.
1: Clar. I la part positiva de tot plegat, quina és, Roger?
0: La part positiva, jo crec que vam entendre que podem fer preparacions, podem cuinar a casa, és a dir, podem dedicar temps a la cuina, més enllà de la feina, és a dir, vam teletreballar més, segurament, però també vam poder dedicar més estona

0: a la cuina, podem dedicar més estona a ser conscients del que estem menjant, no? En això, en cas que realment fem aquest acte de consciència de buscar activament de quina manera podem millorar la nostra alimentació a la cuina, no? Perquè clar, si estem treballant fora de casa moltes hores, a vegades hi ha gent que ni pensa en cuinar, se'n va de menú o se'n va a comprar qualsevol cosa. En el moment de la pandèmia tenim la capacitat de cuinar a casa, preparar aliments a casa, i això sempre tendeix a ser positiu, no? Quan preparem nosaltres el menjar, tendeix a ser més saludable o afegim menys additius insaludables dels que afegiríem en altres contextos a fora, no? Llavors això crec que és positiu. No tinc dades de si va incrementar el consum de fruita, verdura, de quins aliments. El que sí que és veritat és que al supermercat es van esgotar, com dèiem abans, la farina, els ous, tot això, doncs per receptes que es feien virals, doncs s'esgotaven. Però vam entendre també que es pot fer activitat física a casa, que no tenim per què estar quiets, que potser també va ser un acte de consciència de que moltes vegades quan estem avorrits o quan estem estressats tendim a anar a la nevera a menjar qualsevol cosa, no? Crec que molta gent va acabar fent aquesta reflexió. Uh-huh. I ho agafo en termes positius, és a dir, no és positiu el fet d'avorrir-te i anar a la nevera, sinó que és positiu fer l'acte de consciència de dir, m'estic avorrint, no tinc gana, però tot i així vaig a la nevera per després poder trobar una solució.
1: Mira, t'he buscat la dada d'això que em deies. Segons el Ministeri de Sanitat, diu que i d'Agricultura, perdó, diu que els productes de despensa, diguéssim, de llarga durada, van incrementar un 47,6%. Les farines i sèmoles van experimentar un creixement del 47,6%, seguides de les pastes, de l'arròs, dels llegums secs. Després, els aliments congelats també van experimentar un repunt molt important, amb augments superiors al 78% segons la zona. I després, la brioixeria, la rebosteria, també va tenir una sortida molt àmplia, no?
0: Sí, potser ens vam passar de rosca a l'hora d'agafar productes de llarga durada, no? Perquè sí, al final ens pensàvem que això potser duraria durant mesos i mesos i mesos. Sí que és veritat que es va allargar, no? Decret 15 dies, decret 15 dies, però al final doncs no va ser per tant, no? Recordo el primer dia, el 13-14 de març, tothom al supermercat a comprar paper de vàter com si no hi hagués un demà.
1: Sí, sí.
0: No calia, tampoc. No?
1: En fi, el cas és que esperem que no ens torni a passar mai més, esperem-ho. Però ja els aprenentatges els tenim fets. Roger, gràcies per aquesta anàlisi, sempre tan interessant, i fins a la setmana que ve. Adéu-siau.
0: Adéu-siau, Robert. Gràcies.
1: Seguim en aquest programa de ràdio en bones mans fins a les 8 del matí.
2: Facciamo finta che
3: tutto va ben.
1: Això va ser un himne en aquesta cadena d'emissores, gràcies als companys de Más de Uno. Facciamo finta che tutto va ben.
4: Cielo sia costantemente azzurro.
1: Carlos Salsinas m'encarrega cada matí de, podríem dir, d'animar, d'aixecar l'ànim a tot un país que estava passant-ho malament, com a la resta del món, per aquesta incertesa que estem comentant durant tot el programa. Mirin, nosaltres, sense voler ser protagonistes de res, els explicarem avui com va ser la infraestructura d'aquell moment, que per mi va ser orfebreria tècnica, d'aquesta emissora. Cada tarda jo feia un programa d'aquesta casa, jo estava a casa meva, el tècnic estava a l'emissora i el productor del programa, és a dir, qui fa que tot funcioni, estava a casa seva a Sabadell. Es recorden de qui estava amb mi aquelles tardes de confinament? Doncs un company i amic al que m'estimo moltíssim, que és en Jaume Mas i Roma, al qual he convidat avui aquí que ens expliqui com va ser la seva experiència. Hola, Jaume Mas, bon dia.
5: Hola, bon dia, Robert. Doncs mira, jo vaig entrar a treballar a Onda Cero un mes just abans de que ens tanquessin a casa. Uh-huh. I ho recordo com una època molt curiosa. Jo estava baixant a Barcelona pràcticament cada dia amb els trens buits, agafant el metro buit, caminant per els carrers d'aquella Barcelona totalment desèrtica, una sensació molt estranya, però que també recordo doncs, amb certa estima per tota l'experiència que va suposar, no? El fet d'estar al capdavant d'aquella antena explicant tot el que passava dia a dia, com vivia la gent i bàsicament doncs, sent tant l'entreteniment com també la informació de tota aquella gent que estava tancada i jo també en part i tota la meva família i els meus amics i també companys. A més també va ser molt curiós doncs, això, començar a treballar en una ràdio i treballant colze a colze doncs, amb tu, amb la resta de companys d'informatius i de programes, però pràcticament sense

0: a veure els Bascares, jo els coneixia molt poc i parlava molt amb ells dia a dia, però al mateix temps doncs no sabia gaire bé ni quina cara feien. Va ser una època molt curiosa, sí. També molt dura,
1: sí, sí.

0: Vicenç Armero, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El Vicenç Armero és l'home que cada tarda connectava el dispositiu que jo tenia a casa, que em va donar aquesta empresa, perquè jo fes ràdio des de casa, però aquest home havia de venir cada dia a la ràdio.
1: Sí.
0: En ple confinament, com va ser aquell camí diari a la ràdio, anant a treballar quan la resta no veníem?
1: Bueno, ara el recordo i va ser molt emocionant perquè et senties com cooperador d'una situació que era extrema i venir per aquí, veure la Rambla completament buida, el contrast entre el mercat de la Boqueria, com està en un dia normal, està completament buit, era un sentiment de dol molt sever, però quan entraves a la ràdio tenies la percepció que estaves fent alguna cosa realment necessària i sobretot útil per la gent que ens escoltava.
0: I a més ens va unir a l'audiència, que crec que es va enganxar encara més a la ràdio, i l'altre dia el director d'aquesta emissora, en Francesc, en Robert i Agell, en una trobada que vam tenir amb tot l'equip, ens deia: la ràdio està més viva que mai. I penso que sí, que després d'allò han arribat coses noves, com el podcast, com coses que han innovat i ens han permès renovar-nos també professionalment. I crec que ha estat un gran revulsiu. Així que, Vicenç, Armero i Rovira, gràcies per haver fet allò, gràcies per ser avui aquí.
1: Gràcies.
0: Però tot això que estem explicant no seria res, no podria ser, no podria existir, no podria ser avui història si no fos per l'audiència d'aquesta emissora, que és impagable, que cada tarda va estar, i cada matí, i cada vespre, i cada nit, va estar pendent del que els havíem d'explicar des d'aquí, aquestes persones que estàvem, allò que es diu, desperdigades per Catalunya.
2: Yo hoy he estado ordenando los libros, hice un tutorial de gimnasia, coloqué un cartel en el ascensor por si alguna de las personas mayores que residen en la escalera necesitan algún tipo de ayuda, y todo ello con la inseparable compañía de la radio.
3: Yo aquel día estoy muy entretenida, escuchando Onda Cero al matí, es muy divertida. I sempre m'ha agradat i ara encara més, em fa molta companyia.

0: Quan sona aquesta sintonia, jo em poso alegre. Alegre i trista a la vegada, perquè sé que s'està acabant el programa, quina pena. Però la part positiva és que arriba a l'estudi en Fran Toro. Fran, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert. Escolta, això de part positiva, part negativa, em recorda alguna cosa que segurament a tu t'agradava. A veure, no sé si l'estic encertant o no, eh? Divendres a la nit, potser...
0: Intueixo per on vas.
1: A la tele?
0: Sí, clar, sí. Clar. Ell, que em coneix bé i m'estima, sap com tocar-me la fibra, perquè no m'estaràs intentant dir que jo sóc una supertacanyona! Amigo, és a dir... que jo sóc la parte negativa, perquè ha sonat així, que jo sóc la parte negativa, i no, jo sóc la parte positiva. Se'n recorden de la careta d'un, dos, tres, la parte negativa, la parte positiva, i si algo falla, el responsable és Narciso Ibáñez Serrador. És a dir, que jo sóc la parte positiva, però tu també, perquè no t'estic intentant dir pas Don Cicuta.
1: A veure, només faltaria. Sí, sóc un bon home i sí, ja ho saps.
0: Sí. Home, un home que porta llibres sota el braç no pot ser un mal home. Un home que parla de cultura i de literatura no pot ser pas un mal home. Un home que imparteix història de la humanitat a l'institut, doncs és un humanista, no? Per cert, ara que parles de Don Cicuta, deixa'm que t'expliqui una anècdota i l'explicaré a l'audiència perquè potser algú no la coneix. La va explicar una vegada en Chicho Ibáñez Serrador. A Don Cicuta, Valentín Tornos, es veu que li va arribar la popularitat molt tard, és a dir, aquell personatge, Don Cicuta, li va donar la popularitat ja molt tard en la seva carrera. I anava pel carrer, després de tota una vida fent teatre, i la gent deia, Don Cicuta! I ella girava i deia... si tu me llames Don Cicuta, jo te llamo... I feia un pareado, que no farem aquí, perquè és una hora molt protegida, aquesta. Bé, en qualsevol cas, no ens desviem del que ens toca, que en aquest programa és parlar de salut, de benestar, i quan sembla que ja ens estem quedant sense aire, perquè arriba al final del programa, arriba

0: En Ferran Toro, i ens porta l'oxigen de tot plegat. Ens porta allò necessari, imprescindible. Això que dèiem, no, Fran? A l'oxigen, no?
1: A l'oxigen, allò que ens manté vius, d'alguna manera.
0: Clar, perquè sense això que ens entra per les fosses nasals i per la resta del cos, no podríem fer el que fem ara, que és viure, no? Perquè quan això s'acaba, ja és que s'acaba tot. Però no ens referim a l'oxigen que entra d'una manera mecànica al cos, no. És a dir, respirar, vostè diu, sí, sí, jo respiro, no. Respirar ha de ser una cosa, o hauria de ser-ho, una cosa conscient, meditada, pensada. De fet, en la meditació, l'aire, quan es pren i com s'expulsa, és una cosa crucial. Per tant, avui, respirem.

0: de València no és moco de pavo. Així que moltes felicitats, ens n'alegrem molt i t'esperem aquí la setmana que ve perquè potser algun dia aquesta secció te la premia algú, jo què sé.
1: Ah, mira.
0: T'imagines? Que vagi bé, adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Cada diumenge de 6 a 8 del matí, en bones mans a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, trobem la Cala Pola, una de les imatges més emblemàtiques de la Costa Brava.
2: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, combina natura i comoditat en un mateix espai. S'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats de la cala i l'últim tram es fa a peu o bé a través del camí de la ronda que segueix la costa.
1: Disposa de xiringuito i lavabos durant la temporada de bany. Un fet poc habitual, les cales d'aquest entorn. Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'esnòrquel.
2: Un racó que combina l'encant de les cales de la Costa Brava amb alguns serveis que fan l'estada més còmoda.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
4: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Quan arriba aquesta hora, gairebé al final del programa, entra a l'estudi la Míriam Frank i el Forcea. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Que matina per vostès, per l'audiència d'aquest programa, que l'escolta cada diumenge i també cada dia, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2 de la tarda, aquí a Onda Cero Catalunya, amb la ciutat. La Míriam, una dona que ens porta curiositats aquí del món de la salut, de coses que passen al nostre cos, en el nostre dia a dia, i que a vegades no tenen explicació, o si la tenen, i per això la porta ella, o no l'havíem investigat, aquesta explicació. I avui de què ens parla la Míriam?
1: A tot passa que quan mires el sol estornudes?
0: Perdó, no.
1: No?
0: Mirant el sol?
1: Sí, mires el sol i tindran ganes d'estornudar.
0: Doncs ara que ho recordi, no. Per què? Què és a priori això que passa?
1: No. Aleshores no formes part de l'aproximadament 25% de la població que li passa.
0: Ah, bé, clar, soc de l'altre 75%, Míriam.
1: Però no t'ha passat mai? A mi sí, em passa.
0: Mirant el sol?
1: Mires el sol o una llum molt forta...
0: Hauria de reflexionar molt, de pensar molt, a veure quina vegada m'ha passat això, perquè jo ho recordi.
1: Quan surtis, prova a veure si et passa, potser.
0: I per què et passa això?
1: Vinga, l'explicació científica és que el nervi òptic, que és el que aporta la informació de la llum, i el nervi trigemin, que és el que controla la sensibilitat del nas, doncs es veu que passen molt a prop l'un de l'altre, i quan la llum és molt intensa, com per exemple la del sol, el senyal del nervi òptic es desborda cap al trigemin.
0: Curtcircuita.
1: Exacte. Aleshores el cervell es confon i pensa: ostres, que m'està picant el nas, hem d'estornudar. I per això passa. Afecta entre un 18 i un 35% de la població i és un tret hereditari. Així que ara truques als teus pares a veure si els hi passa.
0: Jo no he vist mai el meu pare estornudar mirant el sol, potser m'equivoco. I la meva mare, potser sí, la meva mare estornuda més, la meva mare, però estornuda per una altra qüestió. No ho sé, Míriam, jo ara m'hauria de posar cara al sol, però cara al sol no.
1: No, mira el sol, no, cara al sol no et posis. Escolta, saps quin és

0: el seu nom científic?
1: Segur que té un nom dificilíssim de pronunciar.
0: En català és reflex d'esternut fòtic.
1: Fòtic, eh?
0: I en anglès...
1: A veure...
0: Vigila, eh? Autosomal...
1: Autosomal...
0: Compiling...
1: Compiling...
0: Helio...
1: Helio...
0: Oftalmic...
1: Oftalmic...
0: Orbrust...
1: Orbrust...
0: Has mirat les lletres?
1: Pots repetir-ho? Torna a repetir això.
0: No soc capaç de...
1: No, que ho miraré al Google, eh?
0: Posa només les lletres.
1: Ottoman? No, Ottoman no.
0: Autosomal...
1: Autosomal.
0: Només les inicials, eh? Autosomal, compiling, helio, oftalmàtic o brust. Què et surt? Achú!
1: Ah, sí, achú! Ah, clar! És a dir, si vostè uneix la A d'autosomal, la D de dominant, la C de compiling, la H de helio, oftalmic o brust...
0: D'on treus la D?
1: Aquí posa.
0: Autosomal compiling helio oftalmatic obust.
1: Clar, aquí posa una D, però la D no hi és en realitat. És a dir, autosomal dominant compiling helio oftalmic obust vol dir... Achú. Ai, aquest és l'estornut.
0: M'ha semblat divertit. No l'havies enganxat.
1: Achú!
0: Ai, vigila, salut.
1: Doncs és que he mirat el sol.
0: Com a consell, si us passa...
1: He mirat el sol, que ets tu, i per això estornudant, Míriam.
0: Clar que sí, doncs posa't ulleres de sol polaritzades i no et passarà. Aquest és el meu consell. Et faig un bonus track.
1: Vinga, va.
0: Mira, m'agradaria parlar sobre la importància de no aguantar-se l'estornut.
1: Ah, molt important.
0: No deixa de ser un acte molt violent per al nostre cos i és que l'aire pot sortir a una velocitat... És molt fort, eh? 150 km hora.
1: Ja.
0: És molt fort, eh?
1: No, i a més, jo crec que és un acte de treure allò que tens dins, no? Vull dir... De la mateixa manera que parlo d'això, parlo a la Míriam d'això, parlo dels gasos. Els gasos s'han de treure, per alguna banda.
0: Millor fora que dins.
1: Sí, sí. Cosa dolenta fora del ventre.
0: Pot arribar a ser molt dolent pel nostre cos fins al punt de trencar els tímpans.
1: Ah, sí?
0: O fins i tot causar aneurismes per la ruptura dels vasos sanguinis del cervell.
1: Doncs es torno a dir vostè. Però amb tots els ets i uns.
0: A més que, com dius, és una neteja pel nostre cos. Si alguna cosa no està bé dintre del cos, el nostre cos intenta fer-lo fora, amb la qual cosa es torna a dir, això sí, posis la maneta, un paperet o el braç, que tampoc és qüestió de compartir coses que no ens agrada.
1: Durant el confinament i la pandèmia, que ens havíem de posar el colze i es tornarà el colze.
0: Al meu fill li ha quedat la mania.
1: Veus? Jo també, jo faig el colze. Quines coses vam aprendre ara fa 6 anys que si girem la vista enrere i mirem el que vam fer en aquell moment, la Míriam estava informant Catalunya, com ho fa ara, però d'una altra manera, cada matí, i venia sol a la ràdio fa 6 anys, oi?
0: Venia a les 6 del matí a la ràdio, després m'anava a les 10 cap a casa, fèiem la reunió, seguia des de casa
1: teletreballant,
0: amb dos nens que tenien que connectar-se cada hora amb dos dispositius que teníem a casa. Va ser molt divertit.
1: Al matí, quan arribaves aquí cada dia...
0: No hi havia ningú.
1: Hi havia els coloms, que són els únics que quedaven. I recordo molt, molt, molt, tinc molt fresc el dia de Sant Jordi d'aquell any...
0: Va ser impactant.
1: Que la Míriam, el primer que em va dir, i m'emociono, perquè aquell any no ens vam donar
0: la
1: rosa...
0: Vaig enviar una foto...
1: Sí, i em va dir, és molt fort veure la Rambla així.
0: És molt fort, és molt fort. La meva família al principi deia, oi, i has d'anar a la ràdio però no surtis, tal. Dic, no patiu, si no hi ha ningú. I feia vídeos del metro jo sola. No hi havia ningú.
1: Jo recordo, jo no vaig viure la pandèmia aquí a la ràdio perquè vaig estar a casa, per sort, o no sé si per sort o per desgràcia.
0: Bueno, per salut mental a mi m'anava molt bé sortir.
1: Sí. Però els únics dies que vaig venir del confinament a la Rambla va ser els primers 3-4 dies, fins al dijous d'aquella primera setmana. I la imatge que tinc gravada de la Rambla només amb els coloms em semblava horripilant. No vull que es repeteixi mai més. A veure, tampoc cal el del mes d'agost. Vull dir, un terme mig, saps què vull dir? El colom o el guiri?
0: No.
1: En fi. Quins records, Míriam, i gràcies per...
0: Però vam aprendre... Bueno, jo crec que jo vaig aprendre molt de la pandèmia i ens va servir com a punt positiu per dir alguna cosa positiva d'una cosa que no té res de positiu, perquè una pandèmia va morir moltíssima gent, no té res de positiu, però vam gaudir del temps en família, els que vam tenir la sort d'estar en família i no com alguns que estàveu sols a casa i que jo entenc que va ser encara més dur, però vam gaudir de temps de qualitat en família perquè no vam parar de fer coses amb els nostres fills i, de fet, el meu fill petit va aprendre a parlar aquells dies.
1: Ai, que bo!
0: Perquè al col·le, evidentment, no estan centrats i aquell, com que eren 24 hores amb nosaltres i parlant-li tota l'estona, va aprendre a parlar en pandèmia.
1: Una part positiva.
0: Punt positiu per la pandèmia. No la repetim, eh?
1: Doncs gràcies per haver fet ràdio en aquell moment i haver informat a tothom, a mi també, del que passava a Catalunya, com m'estàs fent ara cada dia. Gràcies, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: A veure, Míriam.
0: Ha de vaig trobar molt a faltar la pandèmia, no ens veiem, molts mesos.

0: nosaltres ens
1: La Míriam ha confessat abans d'entrar que es fotia una copa de vi cada dia.
0: Què dius? No diguis això.
2: Cada diumenge de 6 a 8 del matí, amb Bones Mans a Onda Cero Catalunya. Hasta

Avui volia recordar aquesta cançó de Paolo Valesi, que en realitat l'he recordat mentalment a l'inici d'aquest programa amb en Robert Guerri, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona, quan li explicava que el pitjor dia d'aquells primers moments de març del 2020, quan estàvem confinats, va ser el dia que vam explicar aquí a la ràdio que ja hi havia 1.000 morts en aquest país.

I cada dia, quan acabava el programa La Brúixola, que tenia l'honor de presentar en aquesta casa, posàvem cada dia una cançó en positiu, no? Una cançó d'esperança que ens fes sentir una mica millor, una mica més bé, i va haver un dia que vaig decidir posar aquesta cançó, que és La Forza de la Vida, o La Fuerza de la Vida, de Paolo Valesi, que va fer aquesta versió en castellà, que ara els explicaré d'on ve la història. Aquell dia, jo estava acomiadant el programa, vam posar aquesta cançó, i en Vicenç Armero, que l'han escoltat anteriorment, si han estat en aquest programa, era el tècnic que hi havia aquí a la ràdio, jo estava a casa meva, i en Vicenç em va dir: tens el micro obert, pots acomiadar. I jo vaig ser incapaç d'acomiadar aquell programa.

Va ser un moment molt complicat, no sé, em vaig trencar per complet i ara em recordo aquell moment i em passa una mica el mateix, no? Bé, aquesta cançó, La força de la vida o la fuerza de la vida, és un cant a la resiliència interior, no? Fins i tot quan una persona toca fons, està en el pitjor moment de la seva vida, travessa moments de profund dolor, de profund silenci d'introspecció, de no saber cap on s'encaminarà la seva vida, que va ser aquell moment del març del 2020, hi ha una força de la vida que t'ajuda a sortir endavant.

Doncs aquest és el missatge que ens ha de quedar d'allò que vam viure, de poder treure la força de la vida. Els que ja no hi són, evidentment, no ho poden explicar, però els que som aquí avui, que recordem allò i que recordem la força interior que vam aconseguir i, sobretot, la força col·lectiva. Aquest és un èxit de l'any 1992 de Paolo Baresi, que va presentar al Festival di San Remo, al Festival de San Remo en aquell any, a la categoria principal, i va tenir un tercer lloc, però després aquesta cançó es va popularitzar a Itàlia, va ser un fenomen que tant va ser així que va gravar la cançó en castellà que avui portem aquí en aquest recordatori d'aquest programa especial que vam fer el 15 de març del 2026, recordant el 15 de març del 2020, aquí a la ràdio, en aquest matí de diumenge. Així acabem aquesta edició especial de l'En Bones Mans, en aquest moment de l'estiu, que ens ha servit per recordar aquell moment d'una primavera que no va ser primavera, la del 2020, que ens va tenir a tots i a totes tancats a casa. Bé, doncs amb això posem punt i final a un programa que esperem que hagi estat del seu interès i que, a més, hagi permès tothom despertar-se de bon humor, informat

amb alegria i amb ganes d'afrontar aquest diumenge tan estival. Esperem de tot cor que el sol entri per la finestra, però no per la de casa, no. És un sol figurat, aquell que esperem que, encara que sigui entre algunes escletxes, es coli el seu cos per omplir-lo d'energia.

0: nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
1: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
2: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya está en redes sociales.
3: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
4: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
5: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
1: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
6: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
7: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
6: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
8: A tocar de Lloret de Mar, a només 5 minuts amb cotxe del centre, s'amaga una de les joies més especials de la Costa Brava, la platja de Sa Boadella.
9: Lluny de l'ambient més animat del municipi, aquest racó convida a desconnectar entre pins que gairebé arriben fins a la sorra i aigües cristal·lines.
8: El passeig per arribar-hi, envoltat de vegetació mediterrània, ja és tota una experiència. Un espai tranquil i ple d'encant que ens recorda que de vegades els tresors més bonics són també els més discrets.
6: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
10: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, la teva radio.
11: Onda Cero.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La brúixola de Radio Estadio.
2: Només el gol que va fer Ferran va ser gol i em va escriure la meva millor amiga. Tia, qui ha marcat Ferran! Mare meva. I després, quan va finalitzar el partit, vam sortir fora per veure si tiraven petardos. I una festa s'escoltava, no sabíem d'on venia, però una festa s'escoltava, o sigui, nois pujant a les faroles. Una bogeria.
3: Jo era de les que decía, si no gana Espanya, que sea Argentina por Messi. Y se han portado tan mal que me ha dado pena también, porque no tenían necesidad, son buenos jugadores y la rabia les ha podido, son un poco marrulleros. Y también me dio mucha pena ver a Messi mirando todas las gradas, ¿no? Como interiormente despidiéndose de algo así. Y bueno, en general muy emotivo. Jo sé, una s'emociona ràpido.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya
4: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
4: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.
5: Onda Cero.

0: un fet que ha ajudat a conservar-ne el caràcter tranquil i natural. Sense edificacions ni serveis a primera línia, el protagonisme és pel paisatge, sorra daurada, vegetació abundant i el mar.
1: La sensació és la d'haver descobert un petit secret a pocs quilòmetres de la ciutat de Tarragona, un indret que convida a desconnectar, baixar el ritme i gaudir d'una de les platges més autèntiques de la Costa Daurada.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
3: De Cero.

0: a l'hora que vulguis.
1: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda0.es/Catalunya. Onda 0 Lleida, la teva ràdio.
2: Onda 0.

0: Si busqueu una cala tranquil·la lluny del bullici, apunteu aquest nom, Sa Boadella, a Lloret de Mar.
1: Envoltada de pins i penya-segats, és una de les poques platges gairebé verges que es conserven en aquesta part de la Costa Brava.
0: Per arribar-hi cal caminar uns minuts per un sender que travessa el bosc, però l'esforç té recompensa. Aigües cristal·lines, sorra daurada i un entorn natural espectacular.
1: De fet, Sa Boadella compta amb una bandera blava per la seva bona qualitat de l'aigua. La cala disposa de socorrisme, dutxes i un petit bar-restaurant i és ideal per practicar snorkel gràcies als seus fons rocosos. A més, és molt a prop dels jardins de Santa Clotilde i dels camins de ronda que recorren aquest tram privilegiat de la costa.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
3: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
4: Cero.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: Ara, de seguida, tindrem dies en què tots són sant, eh? És a dir, dijous sant, divendres sant, dilluns sant, eh? En què cau el dijous sant aquest any, en dijous? Que aquesta part te la diuen, el que costa més de saber és en quin número cau. Però saps que hi ha un dijous sant, un divendres sant, un tot sants, hi ha molts sants, però hauria d'haver un dia també

0: que fos el grandíssim Robert Calvo Sant! Sí, senyor!
1: Ets Cervelló Sant!
0: Com estàs?
1: Ets Cervelló de Sants.
0: De Sants, sí, som Sants, perquè sí, sí. Som de Sants, som de Sants.
1: A Sants hi ha la Núria Feliu i el David Cervelló, no hi ha més.
0: Bueno, escolta, la, sí, no sé si em posaran
1: així,
0: una...
1: Així nostrat, que es pugui destacar.
0: Sí, jo he de dir...
1: Núria Feliu, David Cervelló.
0: Característic, eh? Doncs sí, sí, escolta. Bueno, escolta, des de la unitat central de Onda Cero en Sants, aquí sí. Qui no los habla...
1: Al carrer, doncs... no diríem al carrer, perquè no. Llavors la premsa omplirà el teu portal sí. I no ho volem.
0: Només diré que és una talaia. Jo veig Montjuïc cap a baix. O sigui, és de... Bueno, des d'aquí
1: no
0: veig,
1: més, no
0: veig
1: més.
0: Tots Sants, eh? Perquè, o sigui, perquè si passa alguna cosa, pam, allà...
1: Tu el dia de Tots Sants què fas a Sants?
0: Doncs tot el dia Sants.
1: Tot el dia Sants, no?
0: Sí, sí, tot el dia Sants, perquè dic, home, no surtis, no sigui que passi alguna cosa i que no hi puguem ser. Bé, aquí a la secció, en Robert Calvo aquest any fa homenatges. Sempre que parla i sempre que prepara alguna cosa és un homenatge, però és que en aquest any el que estem fent és homenatges a persones que a través de la televisió, potser tota la seva vida o una part de la seva vida, doncs ens han acompanyat i formen part de la nostra història, dels nostres records. És que al final l'estona que has estat escoltant, això jo crec que la ràdio encara és més així, no? Sí. Aquella estona que t'has que t'acompanyen, aquella estona que estàs posant atenció a allò que t'expliquen, doncs allò forma part, ja queda dins dels teus records. I la televisió ha tingut grans personatges, grans persones que ens han acompanyat. I avui cap a on fem l'homenatge, Robert?
1: Home, avui fem l'homenatge, mira, a un pont que s'estableix entre Albacete i Barcelona. Carai, què et sembla?
0: Mira, home, està molt bé, tu.
1: Perquè aquest camí és el que va recórrer, moltes vegades, per cert, l'home al qual avui no només homenatgem, sinó que venerem, trobem a faltar en tantes ocasions, jo el trobo molt a faltar, moltes vegades, sobretot trobem a faltar la seva magnífica veu, que... per sort, ens ha quedat gravada no només en les cintes de vídeo,
0: sí.
1: No. Ens ha quedat gravada a la memòria sentimental d'aquest país, perquè hi ha un to de veu en aquest país, home, hi ha un to de veu que està una mica distorsionat, que és el que escoltarem ara, però el seu to de veu natural, és una meravella que no s'ha repetit des que ell va marxar d'aquí. Avui estem parlant de Constantino Romero García.
0: Oh, quina meravella.
1: Un home, ja et deia... Establim un pont o un triangle, el de les Bermudes, perquè ell va néixer a Alcalá de Henares el 29 de maig de l'any 1947 i va venir a Barcelona després, però abans passant per Albacete, a Chinchilla de Monte Aragón, a 15 quilòmetres d'Albacete, d'on és natural la seva mare, Antonia García Martínez. Constantino Romero ja tenia nom d'emperador, no? De Constantí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I amb aquest aire grecorromà va arribar a les nostres vides a través de la ràdio, com no, com no. En Constantino Romero va començar als anys 80 a Ràdio Barcelona, la que hi havia en aquell moment, i també Ràdio Nacional d'Espanya, que compartien protagonisme amb dues emissores. I ho va fer des d'aquí, des de Barcelona, en els estudis del carrer Casp. Primer va ser l'Hotel Colón, allò que van fer la inauguració, i llavors sí. Va anar cap al carrer Casp. I a Ràdio Nacional d'Espanya, que estava just allà, a l'Hotel Colón, on hi havia Ràdio 1, no? Ràdio Nacional d'Espanya. Allà va conèixer en Pedro Ruiz,
0: home,
1: David.
0: Mític.
1: I d'aquí ve aquesta secció d'avui dedicada a Constantino Romero, perquè no sé si vas tenir l'oportunitat d'anar a l'Eixample Teatre a veure en Pedro Ruiz.
0: No vaig tenir l'ocasió i tothom me n'heu parlat tan bé que, ostres, quin espectacle, quina meravella.
1: He de dir que un home que està gairebé als 80 anys, que està més vital, fresc i ràpid, sí, intel·ligent sí. Que mai, jo crec. Vull dir, el millor Pedro Ruiz es veu ara, i amb tot el que ha fet, fixa't.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, el vaig veure allà i va explicar la seva història. Va parlar de Constantino Romero, que es van conèixer a la ràdio, i allà va descobrir el Teatre de Barcelona. En fi, vaig dir, no li hem dedicat una celebrity a Constantino Romero i m'hauria de caure la cara de vergonya. Perquè ens n'ha fet de molts de moments. En Constantino Romero ens n'ha deixat moltíssims de moments a molts programes, sobretot programes concurs, que ha presentat a la televisió. Però en aquest país se'l recorda per dues coses. Ja saps allò d'Espanya de una vez maté un perro i matar perros me llamaron. Sí, doncs això. Però clar, se'l recorda per bé, perquè ell és història del cinema mundial. perquè va fer el personatge entre personatges. David, vaig a fer-t'ho com ho feia ell.
2: Yo soy tu padre.
0: Exactament.
1: Com Darth Vader.
3: Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre.
0: Mare meva. És que a més l'actor que li posava veu, el James Earl Jones, que és era un actoràs amb una veu també meravellosa, era molt similar. És a dir, tenien una veu molt similar, que és el que feia de Mufasa, i vull dir que vull dir que tenia una veu espectacular, i tots dos compartien molt un to quasi irrepetible. Per tant, era un encert que hi van triar pel doblatge per fer de Darth Vader, total.
1: Home, hauria haver-hi un càsting bastant intens en aquell moment per fer-se amb aquest paper que, evidentment, havia de ser per ell i que li ve com l'anillo al dedo, eh?
0: Totalment.
1: He de dir-te una cosa, que hi ha un moment d'aquest relat, deixa'm tornar-lo a posar, perquè
0: sí.
1: Vull que escoltem altre cop un momentet això de jo soy tu padre, que ho posarem aquí, a veure, així.
3: Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre.
1: Val, en aquest moment a mi em recorda, et diré, a Paco Rabal.
0: Sí, sí, sí, home.
1: Paco Rabal fent Don Juan Tenorio.
0: Sí, sí, és que aquesta...
1: Fent el Tenorio.
0: Aquesta rebarra. Dindo
1: Rabal, palomania. Sí, sí, sí. Estan respirando mal.
0: Sí, sí.
1: En fi, Constantino Romero és la veu d'aquest país. La veu que un dia va marxar, malauradament, però que ens ha deixat tants moments gravats que avui és com si el revisquéssim d'alguna manera, Constantino Romero. Aquí fem una mica la ouija de la nit, David.
0: Molt bé, molt bé.
1: Lo mismo te enterramos.
0: Sí, sí.
1: Enterramos bien, bien enterrado.
0: Quina ouija no és traïdor. O sigui que molt bé. No? Ja m'agrada a mi això, quina meravella.
1: En Constantino Romero sabia dir aquesta frase de yo soy tu padre, i també sabia dir ya sé que tienes novio.
4: Ya sé que tienes novio. Ya sé que no me quiere.
1: Amb el Machín va posar sintonia a un dels seus primers programes, el primer que va presentar a la televisió, que es diu Ya sé que tienes novio.
5: Ya sé que tienes novio.
6: Sí, saben ustedes. Por supuesto, pasen ustedes, pasen. Sean bienvenidos, acomódense a su gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerles. Siéntense cómodamente. Ustedes pueden coger los taburetes, claro que sí. Instálense con toda comodidad, con toda confianza. Y en fin, señoras y señores, un día u otro tenía que ocurrir. Aquí estamos ustedes y nosotros. Nosotros y ustedes. Y nuestros concursantes también. Pero si les parece, y aunque sin que sirva de precedente, y teniendo en cuenta que este es el primer programa de Ya sé que tienes novio...
1: Aquesta que canta és la Carme Conesa.
6: Vamos a empezar por presentarnos nosotros, Carmen y yo. ¿Y quién soy yo? Pues posiblemente un solitario, un hombre de despoblada cabellera, de denso bigote y de muy pocas cosas más.
1: Aquesta veu, com es fa aquesta veu, David?
0: Ostres.
1: Vull dir, és que
0: és un do natural ben treballat.
1: Ben, o sigui, treballat, és
0: molt ben treballat.
1: Tècnica, sí, darrere.
0: Sí.
1: Vull dir, el Constantino Romero segurament a casa seva parlava així, clar, perquè tenia aquest color de veu, però aquesta impostura...
0: Sí, o sigui, es movia com parlava, és a dir, tenia aquesta calma, aquesta...
1: No, i l'addicció, David, l'addicció...
0: No, és que a veure...
1: Això avui no es troba ja.
0: No, és impossible. És impossible.
1: I a més no es troba perquè qualsevol concurs que es faci avui a la televisió, sobretot aquell que tenim en aquesta casa, que és Passapalabra, que és el ritme, perquè has de llegir molt ràpid, perquè t'encertin tot el rosco...
0: Sí.
1: Doncs no té res a veure amb la televisió que es va posar a fer en aquell moment, als anys 80, Constantino Romero, que després de l'èxit, la popularitat de Ja sé que tienes novio, va arribar a un programa que jo, si em dius Constantino Romero, què és? I dic El tiempo es oro. Home. I la paròdia nacional.
0: I tant.
1: Per mi és això.
0: I tant.
1: El tiempo es oro és un concurs que a mi em semblava interessantíssim perquè només hi havia un concursant, saps?
0: Sí, sí.
1: I, I llavors s'ho havia de menjar tot ell o tota ella.
6: Senyores, senyores, amigos del tiempo es oro, bienvenidos.

0: Una vez más, bienvenidos a este su programa, el programa que les entretiene, o al menos eso intenta, con la presencia y la participación de...
1: Vamos.
0: Torró Gil, adelante, adelante, hombre. No tengas ningún
1: tipo de... Ni res,
0: ¿cómo estás?
1: No.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabe Luis, lo hemos explicado antes, que esperamos de él, de momento, una serie de datos. Después esperamos muchas otras cosas, pero primero, para empezar, queremos que nos cuentes algo de ti. Ya sabes que muy poquito, pero algo, por favor.
2: Bueno, me llamo Luis Torró Gil. Soy de Alcoy, soy profesor de Historia Económica...
1: És l'antitelevisió d'avui, això, David. Sí, sí. Un senyor avorridíssim, presentant-se avorridíssim, sense cap sintonia de fons, sense aplaudiments ni llum, res, res. Austeritat absoluta.
3: Sí, sí.
1: I llavors, a més, he descobert, revisitant El Tiempo es Oro, que a mi m'encantava, que, clar, el nivell de les preguntes que hi havia allà, es podria comparar amb les del Rosco de Passapalabra, quan el Rosco es posa ja interessant, que porta ja 2 milions d'euros.
3: Sí.
1: I ara els hi farem les preguntes d'aquelles que s'han de llegir a l'enciclopèdia.
3: Sí, sí.
1: Com, per exemple, a veure si tu la saps.
0: En el cine latinoamericano, la propensión hacia el melodrama era irresistible, tal como lo demuestran ahora los típicos culebrones televisivos. No hace falta que pongamos ningún ejemplo. En el cine español de posguerra hubo una actriz... que después de especializarse en el género en México, tuvo la habilidad de resucitarlo entre nosotros con películas en las que se mezclaban hábilmente historias lacrimógenas con revivals de canciones famosas. ¿Sabes de qué actriz española estamos hablando? Tiempo.
2: Imperio Argentina.
0: ¿Cómo?
2: Imperio Argentina.
0: Pues, mi querido amigo Luis, voy a tener que decirte que no, porque nos estábamos refiriendo, como es casi evidente, a doña Sara Montiel.
1: Hostia.
0: Y no has tenido suerte, suerte con el espacio Las Artes, no hay dinero que subir, ¿qué le vamos a hacer? A veces el programa discurre por estos senderos, pero don Luis lo va a arreglar enseguida, porque aquí está el momento de su tema.
1: Te dedica avui en dia no hi ha cap presentador a la tele que digui el programa discurre por esto.
3: No, està clar. Hi ha tres persones que han tingut un derrame cerebral ara, vull dir, perquè han dit, ostres, què em diuen?
1: Sí, potser ens està escoltant ara mateix un redactor de programes de concurs, n'hi ha molts.
3: Literal, bro, o sigui, ara...
1: I està dient, perdó, però jo les preguntes em diuen que han de ser de 6 paraules.
3: Sí, vull
1: dir... ¿Quién hizo no sé qué?
3: És que, a més, les preguntes estaven tan ben redactades.
1: Home, per favor, això té una redacció al darrere impressionant. Diu, ¿qué actriz del cine de posguerra español se promocionó después en Latinoamérica viajando a México? I et quedes esparparat amb això.
3: 3 setmanes per redactar aquesta pregunta.
1: Fins que no has armat la pregunta, però és que després he portat d'aquestes més faciletes per veure si algú l'encertava. Però hi ha preguntes de en què documentació de l'any 1923 encontrada a la Biblioteca Nacional.
3: I que jo pensava, amb el poc temps que tenien, havien d'anar a buscar en els diccionaris, les enciclopèdies... Jo és que ja, només per humitejar una mica el dit, allò, i poder començar... I ja se'm anaven els 3 minuts, vull dir, és que, mare meva, no era una... A mi em fascinava. Parlo de memòria, però no sé si era els dijous o els diumenges, ara no recordo quan el feien, però igual els diumenges era Si lo sé, no vengo.
1: Ah, amb el Jordi Hurtado.
3: Jordi Hurtado, mític, i los Dupont, no? Los Hernández i Fernández, com els deien aquells? Mare meva, a mi m'encantava aquell programa. Doncs igual era dijous, El Tiempo es Oro. Bueno, sí, pot ser. Però
1: no recordo el dia de la setmana, ho hem de buscar. Vamos a buscarlo en el IA.
3: En l'enciclopèdia, en 1722. ¿Qué dia s'emitia?
1: Se emitió El Tiempo es Oro en Televisión Española con Constantino Romero. Entre 1987 y 1992 se emitía principalmente los martes.
3: Pues mira, no he donat una. Los martes, tu, fantàstic. Molt bé, doncs escolta.
1: Però atenció, perquè diu, día martes, habitualmente, durante la franja nocturna o de tarde, según la temporada, estuvo en antena desde abril de 1987 hasta principios de 1992. Però sí, el dimarts.
3: És dimarts. Fixa't, amb això sempre és curiós, no?, que un pensa que això va durar anys i anys i anys i només van ser 5 anys.

0: Sí.
1: Tu imagina't ara, qualsevol concurs porta molts més anys en televisió. I aquest va durar 5 anys. I com queda la memòria, no? Tu imagina't el que és ara, on tu cara me suena, o el
0: Sí.
1: passapalabra, o tots aquests porten 20 anys o 30, els que vulguis. I aquest només va durar 5 anys, eh? És ben
0: Sí.
1: curiós. I durava una hora, i a mi em semblava que durava 3 o 4.
0: Mira, és que això de la sensació del temps, a vegades suposo que les obres queden d'aquesta manera reflectides en la societat i passa, vull dir que passa molt poc temps en el que es fan aquestes obres. The Beatles no van cantar gaires anys.
1: Sí, no, clar.
0: No van cantar gaires
1: Una
0: anys.
1: dècada com a tal.
0: Una
1: Sí,
0: dècada, sí, això.
1: sí.
0: Després que, per exemple, quan va morir Camilo Sesto, vaig descobrir que no havia cantat tants anys. Va cantar una dècada, també. Vull dir, sí, que la seva carrera després, com que sembla que s'allarga tant perquè tothom es reprodueix durant tants anys, però cantar, cantar, gravar, gravar, 10 anys.
1: Sí. Ara estava llegint, Janine Calvo l'ajudava. Sí, mítica Janine Calvo també.
0: Sí,
1: Ostres,
0: la Janine, sí.
1: quin programa més
0: En fi,
1: meravellós.
0: jo recordo molt de Constantino Romero, avui que li estem fent aquest homenatge a les celebrities del Nits de Ràdio, un programa que era orfebreria televisiva, perquè t'explicaven històries reals, és a dir, casos reals, de valor i coratge, que després recreaven amb una sèrie d'actors que jo no sé d'on els treien. Deurien anar a l'Institut del Teatre
1: Segur,
0: o
1: segur.
0: algun casal de barri que feia teatre amateur i els traien d'allà i els feien una recreació que dirigia en Sergi Schaaf, un dels grans realitzadors de televisió espanyola a Catalunya, que feia un programa com aquest. Aquí, avui ho haguessin tallat ja.
1: Sí.

0: Muy buenas noches. Aquí empieza Valor y Coraje. Cuando un familiar se encuentra en situación de vida o muerte, hacemos cualquier cosa por ayudarle. Ni siquiera el peligro logra detenernos. El peligro ciertamente no detuvo a Manuel Valls. El joven podía perder la vida en el intento de salvar a su abuelo atrapado en el interior de un coche accidentado.
1: Y recreaban una historia, David, amb aquests actors. In situ, a més a més.
2: Manel Valls y Vila, 18 años. A pesar de su juventud, es una de las promesas más firmes del ciclismo de nuestro país.
1: Bueno, i allà recreaven la història de que el seu avi va tenir un accident de cotxe mentre el portava ell a entrenar, era el seu entrenador. A mi em sembla al·lucinant el que feien amb un programa que, clar, es va fer en una època en la qual doncs, hi havia diners en aquest país, no? Vull dir, començava sí. La cosa ja a despuntar, la democràcia, en fi. Entre tots aquests treballs que estem destacant avui, que no els destacarem tots, n'hi ha molts a les cadenes autonòmiques. És que en Constantino Romero va passar per la CMT, Castilla-La Mancha, Televisión, Telemadrid, la ETB, Canal Sur, TV3, vull dir que va passar per totes les autonòmiques i no ens en vam adonar. Clar, com que no les veiem, aquí que no es veu. Doncs va passar per totes les autonòmiques. Però jo et deia fa una estona, per mi, Constantino Romero és dues coses. És El Tiempo es Oro i és la paròdia nacional.
3: Home, i tant.

0: Maravillosa.
1: Señoras y señores, con todos ustedes, Javier Sardà.
2: Ah, Javier Sardà, perquè va presentar també un temps la Paròdia Nacional. És veritat, és veritat. I avui volia destacar això d'en Constantino Romero, que en Constantino Romero jo crec que era l'home al qual Jazz Music, que era la seva productora de capçalera, el deuria trucar de tant en tant i li deia: Constantino, què haces mañana? És que si m'has roto el pie, Julia Otero. Diu, ja vull jo. La va construir a Julia Otero el 3x4 en el període estival. La Julia va marxar de vacances, va anar a Constantino Romero. El van trucar després i li van dir: oye, Constantino, lo de la Paròdia Nacional lo podries hacer tu? Diu, ja vull jo, hombre, ja vull jo, Sardà té altra feina. I després, a més, li van dir: escolta'm, la Sílvia Hato s'agafa vacances de... l'estiu a Passapalabra, que podries fer l'estiu tu? I se'n va anar cap allà. Clar. És l'etern també substitut. Sí. Vull dir, ha estat titular de programa, menys mal que ho està.

0: anat, però ha estat l'home que jo crec que l'han trucat en tot moment i ha dit, me'n vaig cap allà.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Me voy para allá. Aquest home va fer la paròdia nacional que a mi em protagonitza un dels moments televisius que més recordo de la meva vida personal perquè, bueno, la meva vida està lligada a la televisió, ja ho saps. Però a la secundària, quan, YouTube va ser l'EGB, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, doncs a mi em va agafar la secundària ja. Quan vaig acabar sexto d'EGB, ja vaig agafar l'ESO. Doncs a l'ESO vam fer un festival d'aquests a fi de curs i vam fer el Corazón Pinturero. Tu te'n recordes el Corazón Pinturero?
1: Corazón, corazón.

0: Roquero.
1: Ai, David, quins records. I aquí feien una crònica del cor de la setmana que té molt a veure amb la teva secció al cor de la ciutat. I vinc aquí a llançar-te una proposta. No dic que cada setmana. Però, home, la propera temporada, per dir, tot això és, té condicionants. Si la propera temporada segueix el, la ciutat
2: sí.
1: i el cor de la ciutat
2: sí.
1: i el cor de la ciutat el fa el David Cervelló, doncs podríem fer un corazón pinturero cada mes, no ho sé.
2: Cantat, jo ho veig, això, eh? Això li hem de donar voltes, però jo ho veig, eh? I cantem una estrofa d'una estrofa, jo això ho veig, eh?
1: Clar, home, per
2: sí,
1: favor.
2: Sí, sí,
1: la
2: sí.
1: No sé si la faràs cantar, també et dic.
2: Bueno, no, que ella que faci el coro, aquest de cora, corazón pinturero.
1: I ho gravem en vídeo i ho posem a les xarxes socials.
2: Jo ho veig.
1: Avui en dia a les xarxes socials.
2: Sí, sí, m'agrada, va, ho comprem.
1: En fi, el corazón pinturero ha d'arribar en algun moment a les nostres vides. Avui que estem parlant d'en Constantino Romero, que segurament tenia un corazón pinturero, pinturero. Jo t'he de dir que vaig tenir l'honor, la sort de poder-lo conèixer, David,
2: ai, que bon.
1: Quan el 2004, a finals del 2004, fins a principis del 2005, mitjans de primavera del 2005, vaig estar un temps a Jazz Music treballant, abans d'arribar aquí amb contrato fijo, vaig estar allà un temps fent una estada amb Jazz Music i allà vaig poder entrevistar Constantino Romero, el programa que jo estava, i fer un personatge amb ell. Jo feia un personatge que no recordaré aquí, però aquest personatge que jo donava vida interactuava amb Darth Vader, clar. Hosti, i vam fer allà una guerra de les galàxies meravellosa i ho tinc en el record i avui l'estic recordant molt aquell moment.
2: Que bo.
1: Ell que va presentar, deia, molts programes, concurs com a titular, el Tiempo Soro, sí, aquell Valor i Coraje, que també va presentar en solitari, i també Alta Tensió.

0: los estudios de Antena 3 Televisión, presentamos el concurso más emocionante, Alta Tensión, conducido por Constantino Romero.
1: Por favor, David, demano aquí públicamente.
2: Sí.
1: Home, això al migdia a la ciutat no queda gaire aparent, però això al mig de ràdio, un indicatiu així, diu que et digui en estos momentos empieza, en aquests moments comença a Onda Cero Catalunya, nits de ràdio, sí, amb el magnífic David Cervelló. No?
2: Jo recordo moltes bombilles.
1: Sí, moltes bombetes. Sí, sí.
2: Que sí, que hi havia això que feia.
1: El símbol d'alta tensió era una bombeta, que tu obries la casella i a dins de la casella hi havia una bombeta. Si la bombeta s'il·luminava bé, és allò de l'alta tensió, clar. Sí, si tu li fots a la bombeta una de 220, li fots no sé quanta tensió, et peta.
2: Et peta.
1: Et peta la bombeta.
2: Sí, sí, sí, no, home, sí, sí, sí. Meravellós, quins records, tu, quina meravella. Uf,
1: jo crec que si començàvem recordant Constantino Romero per al seu...
3: Yo soy tu padre.
1: Hem d'acabar, David, i ara m'emocionaré, perquè crec que de tot això que hem recordat i que està a la memòria sentimental de totes i de tots, tu que ets de Barcelona, jo que ja sóc més de Barcelona que de cap altre lloc, gairebé, m'emociona, com a català, m'emociona molt això.
4: Plaquem els atletes que baixin de l'escenari.
5: Aquella famosa frase que va dir el Tino Romero, atletes baixin de l'escenari. Bueno, doncs aquell era el moment, jo crec, que ha quedat la cançó i aquell moment en què estàvem tremolant per si la cosa anava a terra.
6: Va ser un moment com culminant, perquè a més nosaltres vam sortir a l'escenari, estava previst que l'escenari estigués buit, només pels artistes, i de cop i volta ens vam trobar amb tota una marabunta de gent allà, atletes.
7: Barcelona dona el punt aquell de saber organitzar unes olimpiades amb un criteri molt, molt germànic o molt, molt cartesià, i al final la festa va ser molt... molt

0: Molt nostrat, molt, sí, molt mediterrani. Els atletes van sentir atletes a bailar i van veure un escenari allà de gran i la gent que ha de fer a bailar.
1: A bailar. Aquests eren los Manolos anys després d'allò, recordant la figura de Constantino Romero i aquell moment de atletes, baixin de l'escenari. Si t'ho diuen així, tu baixes d'on sigui,
2: sí,
1: no, David?
2: Sí, sí, home, i tant. És que, vamos, jo crec que tothom va dir oi, oi, oi, oi. O sigui, ho diu qualsevol altra persona, no li fan cas en aquell moment. La gent va estar desbocada. Però t'ho diu Constantino Romero i baixes ràpid. Ja
1: t'ho diu, mira, t'ho diu Darth Vader.
2: Clar,
1: però t'ho diu Arnold Schwarzenegger,
2: sí, sí.
1: Roger Moore, Clint Eastwood, t'ho diuen tantes persones que dius, Sam Connery, que dius, baixes de l'escenari, home, per
2: sí,
1: favor.
2: Sí, sí, quina maravilla.
1: Això em serveix per dir-te una cosa, que és que si la gent que t'està escoltant a aquesta hora no ho ha pogut escoltar al migdia, que recuperin el nostre web OndaCero.es/Catalunya o a Onda Cero Podcast, l'entrevista que aquest migdia li hem fet a Javier Mariscal a la ciutat, aquest migdia passat, no? Sí,
2: sí, sí, sí, sí, i tant.
1: Li hem fet a Javier Mariscal i ha parlat d'aquells Jocs Olímpics del 92 en els quals ell també va ser protagonista amb el Kobe, la mascota més genial.
2: Totalment.
1: Doncs ell diu una cosa molt similar a la que diuen a los Manolos. Diu, ens van dir festa i postfesta.
2: Sí, sí.
1: De Barcelona, digues.
2: Que de fet ho podran escoltar ara entre les 4 i les 5, quan tornem a emetre sí, a la ciutat, doncs ho podran tornar a escoltar i ho gaudiran. Sí, sí, sí.
1: Doncs quedin-se aquí, no marxin de la ràdio perquè és una pena que marxessin. I ell diu, vam fer una cosa des d'una regió del nord, però que és del sud absoluta.
2: Mm.
1: I vam ser sud en tota l'estona. Mm. Els atletes no volien anar a la Vila Olímpica, dic, home, clar, a la Vila Olímpica.
2: Ai, que bo.
1: Si tenien els cubates a un euro. Yeah. No, 100 pessetes.
2: 100 pessetes, mare meva, com ha passat el temps.
1: Tu ets el meu corazón pinturero, David.
2: Ai, és que, escolta, és que ens ho passem molt bé recordant les nostres vivències. Reactivem neurones, connexions, no?
1: Salut.
2: Totalment.
1: Això que fem aquesta hora és salut, David.
2: Bueno, tu amb bones mans sempre fas salut, però vull dir que sí, que és important i que t'ho agraeixo moltíssim i que meravellós Constantino Romero haver-lo recordat, també en el teatre, meravellós.
1: Sí.
2: Sweeney Todd, recordo, i tantes meravelloses. Doncs, Robert, que per molts anys puguem tenir salut. Intentarem transmetre amb la veu de forma diferent, perquè mai serem Constantino Romero, però cadascú aporta el seu. I Constantino
1: ha estat
2: etern.
1: Aquí ho deixo dit, eh? Com que el David és més gran que jo, una mica, no?
2: Sí,
1: gairebé.
2: Bueno, sí.
1: Una mica més gran. I m'ha ensenyat moltes coses, jo només et puc dir jo soy tu hijo.
2: Meravellós, meravellós. Que per molts anys de ràdio puguem seguir gaudint. Robert, una abraçada ben forta.
1: Adeu,
2: i fins al proper.
1: Bona nit.
3: José Ignacio en el combate del siglo.
4: He venido a ganar.
3: Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
5: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
6: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de tertúlia i a poder ser tenim moltes ganes de passar-ho bé, de riure, de fer-vos... Bueno, de tocar, eh? Deixar anar alguns temes d'aquests que són necessaris, que són imprescindibles, perquè en el fragor de la batalla, en el dia a dia, doncs clar, els temes que, jo que sé, que toquen a Más de Uno, doncs òbviament, o a la brújula, no?, doncs són els importants, els candents, l'actualitat, que es diu, no? I aquí intentem sempre buscar altres temes paral·lels, no?, que viuen, que cohabiten, eh?, amb tot el que ens va passant i que ens criden l'atenció. I això ho fem a la tertúlia dels dimecraus amb la doctora Marta González Pelay i en David Morales, clar que sí, home!
1: Bravo, bravo!
0: Vinga!
1: Bona matinada a tothom!
0: Sí, senyora, benvinguda, Marta, David...
1: Moltes gràcies!
0: Com esteu?
1: Ben trobats!
0: Sí, home, ara, sí... A veure, jo us volia fer una pregunta. Voleu començar... Això ho fem molt amb el David, no?, quan fem les notícies aquestes que diem. Aquesta notícia és dels que ens reconforta amb la societat o que ens allunya una mica. Jo us deixo triar, tinc dos sobres, aquí no ho veuen, eh?, ni els oients ni ells, però tinc dos sobres. En un dels sobres tinc una notícia que ens reconforta amb la societat, l'altra que a mi em genera... I entendreu quan us l'expliqui la notícia. Em genera un cert rebuig. Quina voleu començar? Les farem les dues.
1: De quin color són els sobres? Són iguals?
0: Ostres, és bona aquesta! És bona aquesta! O sigui, la Marta, al marge de si és positiva o negativa, triaria, en el concurs, triaria per color. Doncs, a veure...
2: Jo, com que sóc mig daltònic, per color no em guiaria.
0: Sí,
2: perquè llavors tu m'ensenyaràs el sobre i et diré, és de color lila
0: i no
2: serà blau.
0: Un dels sobres té com un dibuix, com un disseny d'animalons. I l'altre és d'un color carn, diria jo. Quina tries, Marta?
1: Els animalons.
0: Comencem amb els animalons.
2: Sí.
0: Crec que has triat. Bé.
2: Sí.
0: Crec que la cosa es anirà complicant. Ho dic pels nostres oients perquè es facin una idea. Començarem bucòlics i acabarem una mica més eròtico-festivos. Però ja, sí, era color carn per alguna cosa. Bueno, comencem doncs amb els animals. I és que aquests dies doncs ha circulat s'ha viralitzat una estàtua que s'ha fet, per començar, una estàtua preciosa, una estàtua que no està en el típic doncs pedestal, no? Allò que diguis, s'han erigit ahí una escultura, no? Allò que dius, home, tal, al mig d'una rotonda, no? Sinó que l'han posat al lloc exacte, al lloc real, on es va produir un fet que ens reconforta amb la societat. I és que va haver una riada, una pujada d'un riu, ara fa un temps, en el que un gos doncs es va quedar, doncs com si fos el del Besòs, per exemple, o alguna d'aquestes riberes que es poden transitar habitualment, que es va quedar allà, que se l'enduia a l'aigua. I uns joves, uns nois, doncs es van fer una cadena humana, per entendre'ns, per baixar de la part alta del passeig a la part baixa on estava l'aigua. I fent aquesta cadena van aconseguir doncs salvar, rescatar aquest gos, que agafant-lo quasi del collar, que crec recordar, doncs en van fer aquesta cadena. I ara han fet una estàtua que representa exactament aquestes figures, no? Aquesta cadena humana, David? Has pogut mirar la notícia
2: sí,
0: i el gos.
2: És molt xula, perquè moltes vegades quan fan estàtues, quan fan...
0: Sí.
2: Són molt al·legòriques.
0: O lletges, com li va passar al Cristiano Ronaldo.
2: Exacte,
0: i tots aquests que no s'hi semblen.
2: Sí. I mira, només recordaré l'estàtua d'homenatge als castellers de la ciutat de Barcelona, crec que és la plaça de Sant Miquel, tot just darrere de l'Ajuntament de Barcelona, que jo sembla el metall aquell que es posa a les ampolles de cava perquè no surti el suro, saps? Doncs...
1: una mena de filferro.
2: Sí, exacte. Sí, en aquest cas, doncs, realment és una estàtua en la que es veuen realment els nois agafats i el gos a baix. Jo crec que... És com haurien de ser totes les estàtues.
0: Sí, que la vegis i diguis, ah, mira, és això.
2: És
0: no?
2: Això.
0: No, no, no, cal, no que sigui jo representatiu. Tu què hi veus aquí? Doncs mira, jo veig un arbre. O no, jo veig una papallona, ja comencem amb els tests psicològics. No, deixem els tests psicològics
1: per... L'interpretació de l'art plàstic.
0: Sí. No, aquí no interpretem, perquè en el fons, i això és el que a mi em sembla més, que em crida més l'atenció d'aquesta notícia i crec que és el més destacable i que ho podem comentar ara en el programa, és el fet de que quan tu veus una estàtua, per exemple, no? Una estàtua equestre, no? Allò que dius, venga, pots passar 200 cops pel costat que ni et preguntes qui és, ni li dones importància... ja no et dic si és en una rotonda, si la gent no es fixa en els semàfors, saps què vull dir? Es fixaran a les estàtues. Doncs que ni li prestaran atenció, i més el jovent ara, que lògicament està pendent del mòbil, els grans també, però vull dir que ja ni mires, no?, als llocs. En canvi, si tu veus això, et crida l'atenció per l'originalitat, dos, pel que estan fent. És a dir, estàs representant realment el gest, aquest esforç col·lectiu, aquest enginy, aquesta bona idea, bona pensada per poder salvar un animal. Està donant exemple de tantes coses aquesta estàtua que cada cop que algú passi pel costat, ni que sigui una mica, s'inspirarà a voler ser millor persona. I això crec que hauria de ser el que hauríem d'intentar fomentar amb tot el que fem. Digue-li estàtues, digue-li, no ho sé, missatges, campanyes institucionals, el que sigui, no? Caldria més d'això, no? David, Marta, com ho veieu?
1: Sí, home, sí, jo crec que són exemples, són coses que almenys fan pensar, no? Per què estan allà i per quin és el motiu. I, a més, jo crec que això està molt bé. A mi m'ha fet pensar, ja sé que potser té relació, perquè us han recordat de la pel·lícula aquella de la cadena de favores?
0: Sí, sí, estic d'acord. Sí.
1: Que és fantàstica aquella pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: Una pel·lícula que té uns anys, però jo la posaria moltes vegades com a exemple de moltes coses, perquè és una molt bona pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: I quan vaig veure la foto aquesta de l'estàtua aquesta, em va recordar, dic, mira, això és una mica que la humanitat no està perduda, que la humanitat té encara molts valors i que, bueno, amb gent així tirem endavant, no?
0: Sí, sí. Bueno, és un sí, o sigui, al final els exemples poden ser positius, neutres o negatius, no?
1: I sí, aquest és molt positiu.
0: Aquest és positiu. Perquè, clar, bueno, sempre hi haurà, sí, sempre pot ser que hi hagi qui digui, ai, mira, una escultura de gent que fa escalada, saps? Perquè sempre hi haurà gent que...
2: I el gos que s'hi ha afegit.
0: El gos s'hi ha afegit. Sempre hi ha gent que no acaba. Al contrari, encara diran, mira com són, que van a fer escalada i s'enduen el gos, amb lo perillós que és, això. Vull dir, sempre ens trobarem gent que no acabarà de veure-ho.
1: Sempre hi ha gent que li treu punta a tot.
0: Bueno, punta o que no ho veu, o

0: un punt de dir, mira, allò que diem, no? Que dius, imagina que has tingut un mal dia, no? I has tingut una mala experiència amb alguna persona, amb alguna IA, amb el que sigui, no? I de cop i volta dius, va, vaig a passejar, que no sé què. I de cop i volta veus aquesta escultura. Jo crec que ni que sigui una micona, ni que sigui una micona, et torna, no? Al punt d'origen de dir, ostres, tu, escolta, no oblidem, no?, el que hauríem d'intentar tots, no? Ser millors persones, ajudar-nos els uns als altres, construir amb els uns als altres, no? És que té com moltes, molts aspectes positius, no només és salvar un animal, que és ja donar-li importància als animals, és el fet d'ajudar-nos, el fet de dir, ostres, igual, jo no he acabat de veure com ho podríem fer, però entre tots hem trobat la manera, no?, de solucionar. Gent que pot ser, que podrien ser amics, però que podrien haver coincidit en aquell moment, no? Crec que són tantes les interpretacions positives que poden fer que hauríem de tenir com, no ho sé, crec que a vegades tenim, des dels mitjans de comunicació, clar, depèn de cadascú, aquí ja sabeu que ho intentem sempre, no? D'intentar entre tots, doncs, donar-vos missatges positius i recordar el que podem fer pels altres, no? Però crec que les institucions també haurien de posar, tants diners que es gasten en tonteries, i no entrarem en aquest detall, en aquest tema, perquè ens posaríem nerviosos, amb el que s'han destinat tants diners a autèntiques bajanades, que si, això hauria de ser d'obligació, que hi hagin uns diners, només que hi dediquessin un 0,1% dels diners que han tirat en autèntiques tonteries, en gent que ni ens coneix, doncs a fer aquests missatges d'ajudar-nos, de proximitat, de companyerisme. Vamos, això seria importantíssim, David, perquè és, vamos, és que quants cops hem comentat, no?, allò de dir, és que no estem pel que hem d'estar, no?
1: Mm. Totalment, totalment. Al final, quan hi va haver la pandèmia, es deia que sortiríem millors, però al revés, veiem que l'individualisme ha guanyat sobre del bé col·lectiu. I en aquest cas, jo crec que aquesta estàtua que mostra aquesta unió de les persones és un exemple del missatge que s'hauria de donar i que s'hauria d'implantar una mica en la societat. Ho aconseguirem? No ho sé.
0: No ho
1: perquè
0: sé.
1: Cada vegada un perd més l'esperança de que pugui ser així.
0: No, però bueno, caldria moltes estàtues, cada 100 metres, eh?
1: Sí, sí,
0: perquè hi ha gent que se li oblida ràpid, Marta, veu aquesta estàtua i diu, ai, mira, i als 100 metres ja ha dit, pues no vegis aquella persona, perquè no sé què, jo, se'ns oblida ràpid, Marta, calen molts recordatoris.
2: La memòria és molt fràgil.
0: Sí, és selectiva.
2: Selectiva, exacte. No hauríem a prous ni illetes ni rotondes,
0: sí, senyora,
2: per posar-hi.
0: No, no. A cada rotonda, allò, vigilen sus carteres i querámonos los unos a los otros. Cal ficar l'imagen, no?, del John Lennon cada... Bueno, en fi,
1: jo també diria que em conformaria amb una cosa.
0: A veure.
1: Que els missatges de les rotondes siguin més clars.
0: Sí, això és per això. Sí,
1: veus
0: sí.
1: Cada rotonda amb, no sé, unes obres d'art que no acabes d'entendre. I llavors vas conduint
0: clar.
1: I com que tampoc no tens molt temps de mirar-la...
0: Sí, sí, no, i millor que sigui així.
1: Surts de la rotonda amb el dubte de què acabo de veure.
0: Sí, sí, el missatge que sigui clar, ràpid. Això em passa
2: I a més distreu, també,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
2: A les rotondes, perquè hi ha molta gent que es posa a mirar i o dones unes quantes voltes,
0: sí, sí, sí,
2: que acabes d'interpretar el que hi ha plantat.
0: Sí. Bueno, hi ha gent que s'ha quedat sense benzina donant voltes a la rotonda, i més el preu que va ara. Jo l'altre dia vaig anar a posar benzina a la, a la moto, en concret quatre gotes li vaig posar, perquè és el que hi cabia. Dic, posa'm quatre gotes. No, et donen un goter d'aquell, saps? Allò com en els medicaments que abans venien amb els... Pues quatre gotes vaig ficar. Bueno, quatre gotes, quasi cinc em van cabre. I amb el pressupost que teníem, amb un bitllet de 50. I clar, jo que escoltes el que ve...

0: darrere, que diu, sí, jo el que un plec del d'allò, li diuen 115, li van dir, 115 euros omplir el dipòsit. Clar, abans escoltaves algú que eren 115 i t'imaginaves que havien vingut a repostar un avió. Sí. Clar, diu, mira, aquests se'n van a Nova York.
1: En cotxe.
0: En cotxe. No, no, de cop i volta, clar, és allò de que el preu s'ha disparat una barbaritat. Però bueno, és igual, aquest sí que és un tema que els hi deixem al Mas de Uno. Però David, et deies que el tema gossos t'inspirava perquè tens una cosa que ens has de comentar sobre el tema gossos.
2: Sí, sí, sí. No ho he comentat aquests dies perquè vaig pensar, mira, deixem-ho pel dimecreus, que és molt més adient.
0: Sí, perquè exacte, perquè uneix tema gossos, no? Tema animals, els hi faries una estàtua, possiblement, sí, amb el tema que habitualment comentem aquí, no?
2: Sí,
0: temes més gàstrics,
2: sí,
0: diguem.
2: Bàsicament, aquests dies he tingut a les dues gossetes de la meva germana. Com ja he comentat moltes vegades, dues Yorkshire Mini que no arriben a 2 quilos cada una.
0: Val. Aquesta dada és important. Sí. Aquesta dada que aporten no és baladí. No. Pesarien uns 2 quilos cada un. Tamany molt petit.
2: Molt petitona.
0: Que tu diries, aquí cap poca cosa, saps?
2: Sí, sí. Sí, doncs, bàsicament... La meva gossa, quan menja el pinso, jo li dono tres preses diàries, al matí, al migdia i a la nit. Però la meva gossa menja quan li dona la gana. Molt. I de vegades arriba la nit i encara no s'ha menjat el pinso del matí perquè no ha tingut gana. Val. Llavors el té sempre allà posat.
0: Sí, sí, sí.
2: A diferència de les gosses de la meva germana, que és posar el pinso en el seu bol i desapareix en 0,5 segons.
0: Recordem que en algun programa els hem anomenat com a petites piranyes.
2: Piranyes,
0: no? Piranyes,
2: sí,
0: canines, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Sobretot quan els hi dones alguna cosa de la mà, no sé, un premi, sobretot deixa-ho caure des de dalt, perquè sí, si no els dits et desapareixen.
0: Ostres, imagina't.
2: Sí. Doncs una d'elles... La meva gossa té el pinso una mica elevat. Té el lloc on posem el pinso, ja ho vaig haver de comprar, que quedés elevat perquè, com que té problema en una pota, etc., doncs perquè no hagi d'ajupir-se i llavors carregar més el coll, la musculatura... Llavors ho té en un lloc elevat. Doncs una de les petites arriba fins al bol de la meva gossa, just, però arriba. S'estira per arribar-hi. De manera que...
0: Fan si la... cadena, també, com els humans
2: no,
0: aquests?
2: No són col·laboratives entre elles. Si ho pillo jo, ho pillo jo. No
0: està
2: col·laborarem.
0: Molt bé, està molt bé.
2: El cas és que, la meva gossa menja 55 grams al matí, 55 grams al migdia, i després al vespre li poso més perquè és quan té més gana. Doncs les petites mengen 40 grams en un dia, repartit en tres preses, també. És a dir, que el que menja la meva gossa al matí i al migdia és el que mengen elles en 3 dies de pinso. Doncs una de les petites es va menjar el pinso de la meva gossa del matí i del migdia. Uf. És a dir, es va menjar 110 grams de pinso, afegits als seus, que ja menja ella. Clar, un pinso, a més, que és... les croquetes són d'un tamany molt més gros. Doncs què va passar? Indigestió, evidentment, ja, perquè la gossa, clar, en un matí o en migdia es va prendre el triple del que ella menja pràcticament en un dia. Indigestió. Primer, no va ser en el mateix dia, sinó que li va sortir l'endemà. Va estar allò... Jo la veia una mica patxutxa, allò que deia, ui, aquesta gossa, alguna cosa li passa perquè és molt nerviosa, és molt moguda i estava com massa tranquil·la. L'endemà ja va començar i diguem que ho va treure tot per dalt.
0: Ostres.
2: Clar, allò era una bola enorme comparat amb el tamany que deu tenir el seu estómac.
0: No, clar, clar, imagina't.
2: Però és que això va continuar no només per dalt, sinó per dalt i per baix.
0: Ostres.
2: I mare només mira. Us diré que això va ser, crec que va ser dijous passat, divendres ja estava millor... Dissabte va tornar a menjar-se el pinso de la meva gossa.
0: No, home, no. És que no. És que no prenen, però que no se'n recorda que li va sentar malament.
2: No, no, no se'n recorda. I una altra vegada vam començar el cicle.
0: Ostres.
2: El mateix cicle, una altra vegada, per dalt i per baix. Només us diré que, afortunadament, el cap de setmana passat va fer bon temps i crec que vaig posar 6 rentadores.
0: Ostres.
2: Perquè va cagar... al sofà,

0: al seu llit, al llit de la seva germana, al llit de la meva gossa... Bueno, tot, tot, absolutament tot. Jo, és impossible que una cosa tan petita, que un cul tan petit, tregui tanta cosa.
1: No, clar, clar, clar, clar. Mare meva.
2: Sí, i un cos assimili tant, no?
0: Sí.
1: Bueno, digue-li assimilar...
2: L'estómac, no? Perquè...
1: Sí. Clar, però es devia... O sigui, m'imagino com un globus, no? Que es va inflant per dins i li vas ficant aire, no? Fins que es rebenta. I en aquest cas, doncs, va menjar fins... Però clar, externament, tu la veies més gran, aquesta gosseta?
0: No, no, no. La qüestió és que no se la veia,
1: o sigui, és
0: més
1: com,
0: inflada.
1: És la gossa del Mary Poppins, o sigui, sí. que per dins es va, diu, allà hi cap de tot com en aquell bolso.
0: Doncs sí, home, sí. Sí, ha estat un cap de setmana entretingut, de rentadores, com deia, però no és només l'única curiositat, l'única anècdota que tinc d'aquest cap de setmana amb elles. L'altra gossa, la que no s'ho va menjar el pinso...
1: La que no és la combinació de piranyes i l'exorcista.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Com va ser? Divendres a la nit, a les dues de la matinada, de sobte va començar a fer sorollets. Sí. Jo pensava, està dormida, està somiant, perquè això, sí. La meva gossa ho fa molt, això de somiar i fer sorollets.
1: Exacte.
0: Doncs, bàsicament, he d'explicar que normalment les gosses estan a la mateixa... Les tenim a l'habitació, al dormitori, perquè si no es posen molt nervioses i a la nit borden i quan senten sorolls. Llavors, si estan dintre de la mateixa habitació, es comporten més.
1: Val.
0: Doncs el cas és que va començar a fer sorollets. I clar, jo al principi pensava que estava somiant. Mm. Doncs va continuar... I va estar entre les dues i les tres de la matinada fent sorollets i pluricons perquè hi havia un mosquit a l'habitació.
1: Ostres, tu imagina't.
0: I sembla ser que la molestava.
1: Ostres.
0: És a dir que, sí, sí, és molt, molt delicadeta.
1: Home, és molt sensible. Vull dir, allò que diu, le molesta el vuelo de una mariposa. Doncs en aquest cas, entenc que bueno, que igual que tenen molt olfacte, doncs deuen tenir molt d'oïda, no?
0: Sí.
1: O com a mínim, o les olora.
2: Una oïda més fina, no?, que nosaltres, o sigui, més, capten molt més ràpid els sons i més llunyans i tot.
1: Sí, bueno, allò que diuen, no?, que hi ha aquells, com aquells xiulets, no?, que els hi molesta a ells i a nosaltres, no? Doncs t'ho imagina't, no?
2: Sí.
1: Ostres. També et dic que un mosquit ha de ser un autèntic crac per poder picar a una, no? a un gos d'aquests peluts. Vol dir que, escolta, bueno, igual s'agafen el pèl, no? I van baixant, van fent una mica...
2: Clar, s'enreda entre els cabells i...
1: Sí, bueno, diu, pèl, sí, bueno, ja arribaré, no? Clar, i devia pensar, diu, aquest, a veure si tinc sort i punxo a la que menja per 8, no?
0: Sí.
1: Perquè deu dir aquesta, clar... però era l'altre, no?
0: Era l'altre, sí.
1: És que,
2: a més, imagina't la incomoditat que tu tens quan et pica un mosquit.
1: Sí.
2: I tenim, som més grans que, sí. que la gosseta.
1: Sí.
2: Suposo que deu ser terrible.
1: No, clar, com et rasques? Bueno, i els gossos ja tenen aquest problema.
2: La incomoditat, perquè clar, és com una part molt gran del seu cos que està afectada.
1: Clar, proporcionalment, sí. Clar, proporcionalment els mosquits són més grans per ells, sí, sí. Sí, mare, clar.
2: A part del soroll, que també molesta, perquè també molesta quan tens un que està bufant al voltant teu.
1: Sí, sí, sí. Jo ja no
0: dormo. Més o menys com si a nosaltres ens piqués una gavina.
1: Una gavina.
2: Exacte.
1: Ah. Sí. Ah, mare meva, les gavines. El dia que planegin acabar amb nosaltres acabaran, eh? Bé, cada cop, bueno...
2: La pel·lícula del Hitchcock serà real.
1: Sí, sí, sí. No cap pàjaro, sinó gavines. Oh, gavina
2: sí,
1: voladora.
2: Sí, de gavines.
1: Sí, sí, amb la banda sonora. Sí, sí, sí, amb banda sonora ben nostrada, gavina voladora. Doncs no, clar, s'ha de vigilar, però clar, perquè vegis, la sensibilitat, no? És a dir, ja no només és el fet de que pugui estar alerta, no?, per aquesta possible picada, sinó que li generi una angoixa, no?, que li generi, doncs, aquest malestar, no?, que no deixa de ser, doncs...
2: Però vosaltres no us genera angoixa i també malestar quan noteu que bufa un mosquit?
0: Sí, i tant.
1: Home, i tant.
2: Quan estàs dormint o et despertes i dius, ostres, i et tapes i continues sentint el...
1: No, jo fins que no deixa d'existir aquest mosquit i noto, he aconseguit donar-li casa, no sóc capaç de recuperar.

0: ja ho són.
1: És veritat, sí, sí, jo també estic d'acord amb tu, eh? I em pots posar, moltes vegades agafo 50.000 ungüentos d'aquests que, i re, i torna a bufar. Jo crec que ja estan amutat i ja no ja. Els hi fa res.
0: No, no, està clar. I que tenen mala llet, perquè sí. És com que s'esperen quiets fins que tornis a dir, com vulguem dir, és com aquella, no, jo de dir, no has fet això, i tu, ja ho faré. Però no, encara no has fet això, escolta, deixa'm estar, no? Una mica, doncs són així, tenen aquest component, no?, de venjatiu, de dir, ja veuràs tu, ara et donaré la nit, carai, si te la donen, o el dia, o el que sigui.
2: Però
3: no em digueu que el moment aquell de matar-lo, aixafar-lo,
0: sí.
3: És un moment sàdic, però tan satisfactori.
0: Efectivament. És satisfactori, podríem dir. Sàdic i satisfactori, satisfactori, podríem dir-ne. És una nova paraula que aquí anem contribuint. Doncs nosaltres anem aportant paraules, aquí el d'això. Doncs satisfactori totalment, perquè... I mira, i si t'ha picat prèviament i veus que la teva pròpia sang explota en el d'això, dius, mira... Dius, ni te l'has pogut veure, o sigui, ni t'ha donat temps, o així rebentis, que es diu, quants cops s'ha dit allò d'així rebentis, doncs en aquest cas, pobre criatura, sóc que no ens està escoltant l'Alan, que com a defensor dels animals i mosquits, perquè els mosquits haurien d'anar a part, jo crec que no haurien d'entrar dins del sac, no?, dels animals a protegir i a respectar els seus drets. Els mosquits, almenys fins ara, no s'han guanyat aquest dret. Potser més endavant arribem fem un pacto de Ginebra o del que sigui, però mentre no arribem a un acord amb els representants mosquiters, doncs no s'han guanyat el dret a d'això, per molestos, per mals mosquits que són, en fi.
3: Posaria una demanda retroactiva contra Noé.
0: Val.
3: Aquell que va carregar a l'arca les parelles d'animals.
0: Els van colar.
3: Els mosquits els hagués hagut de deixar fora.
0: Els va deixar fora, però es van colar. Anaven al pèl d'algun Yorkshire, i segurament que va menjar més del que tocava, i es van colar de polizones. Doncs escolta, fem una petita pausa i a la tornada anem amb el sobre. No, però tornarem, perquè hi ha el sobre aquell sobre que hem d'analitzar. Fins ara mateix.
4: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim parlant amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, que anem analitzant els temes de Dimacreus, temes que van sortint, temes que potser, com, bueno, no, potser no, segur, no, que no tenen, no hi caben en el Más de Uno, perquè ells han de tractar, doncs, els temes importants. No és per obrir Notícies Mediodia, amb això que comentarem ara, però vull dir que sí que nosaltres ens fan gracieta. I l'altre dia, en aquest cas, doncs, ho vam poder escoltar, bueno, ho van compartir a una altra emissora, concretament a RAC1, doncs ens van parlar d'un nou terme que jo crec que hauríem de conèixer. El terme, aviso, és eròtico festivo, se li diu babbing, i crec que hauríem d'escoltar exactament en què consisteix.
1: Sí, perquè jo d'entrada pel nom no em faig una idea.
2: No, no es relaciona.
0: És millor així. Anem a escoltar-ho.
3: Tot el tema del babbing, no? Que com es fa servir el fluid genital femení, hi ha moltes dones que suposen com a perfum o com part d'erotitzar les persones que estan al seu voltant, no? Tenint en compte que aquesta olor genital que la porten al coll pot resultar excitant.
4: Com a perfum, eh?
3: Sí, com a se la posen al coll, o sigui, posen els dits a dintre de la seva vagina.
0: Apa.
3: I amb el fluix vaginal se'l posen en el coll i el fan servir no tant com a perfum, sinó com un element d'atracció per les persones que ho detectin.
0: Les persones que ho detectin, en aquest cas, si sóc jo, surto corrent. Anem a veure. Quan ha dit erotitzar, igual volia dir horror.